0: L'ara de MeteoSap. Comencem. Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana. Ens acompanya Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Per cert, avui és la darrera previsió del temps de la temporada. Per tant, avui, Carlos, has d'afinar. Demanarem el temps del mes d'agost, també, i principis de setembre.
1: No? Sin problema.
0: Farem la previsió, com sempre, els quatre propers dies. Carlos, però abans, resum de la setmana.
1: Bueno, pues una semana más, Jordi. Tenemos que hablar de tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones apreciables en nuestra zona. Y digo apreciables, ya que el martes por la mañana pues llegaron a caer algunas gotas en diversos momentos, pero tan poca cosa pues que no dejaron registro en el pluviómetro, pero sí que bueno, pues llegaron a caer esas gotas el martes por la mañana. Y pues cómo no, las temperaturas pues que no dan tregua y han seguido siendo muy altas, con máximas bastante estables, vamos a decir. No han variado mucho entre unos días y otros, oscilando entre los 35,2 que tuvimos el martes, la más alta, y los 34 grados de ayer jueves, que ha sido la más baja. Las mínimas pues han oscilado entre los 24,4 del martes y los 22,4 también de ayer jueves, que podríamos decir que fue el día un poco más, entre comillas, fresco de la semana, pero ya vemos máxima de 34, mínima de 22,4.
0: Doncs aquest és el resum. Ja anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge, temps similar, Carlos, variació.
1: Bueno, pues por fin parece que tendremos algunos cambios. Ahora los vamos a explicar. Y es que la entrada de un poco de aire frío en altura, especialmente, pues parece que de cara al domingo, provocará un aumento de la inestabilidad que nos podría dejar algunos chubascos tormentosos en nuestra zona. Antes de eso, hoy viernes seguiremos con el mismo tiempo de toda la semana. Dominio del ambiente soleado. Avanzada la tarde ya cruzarán el cielo pues bandas de nubes medias y altas, que de forma local no se descarta que ya puedan dejar escapar algunas gotas, aunque parece que más hacia el interior, y en cualquier caso de producirse aquí pues sería muy poca cosa. El sábado ya tendremos algo más de inestabilidad, una jornada con ya mucha más nubosidad que todos estos días, y por la tarde se formarán pues chubascos, muy posiblemente acompañados de tormenta, en zonas de interior. A priori no deberían afectarnos aquí en San Andreu, pero esto es lo que dicen los modelos. La experiencia nos dice que con tanto calor acumulado de tantos días y con esa presencia de algo de aire frío, no se puede descartar pues que también nos puedan afectar aquí en San Andreu, de forma quizá algo más local, porque no parece que seamos la zona pues donde se vayan a producir con mayor probabilidad. Pero ya digo, este calor de tantos días, muchas veces cuando se forman estos chubascos, pues no es extraño que abarquen más terreno del que en principio nos marcan los modelos. Y el domingo pues parece que sería ya el día más inestable, debido pues a que tendremos el grueso, ¿no?, del aire frío en altura en nuestra vertical, por lo que las precipitaciones en forma muy posiblemente de chubascos y acompañados de tormenta casi con seguridad, pues nos pueden afectar en varios momentos del día. Parece que más probables de madrugada y hasta media mañana, y nuevamente pues por la tarde con algo más de intensidad, podríamos decir, porque ya por las tardes esas tormentas de tarde, ¿no?, pues son algo más de desarrolladas. Todo este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, que por fin volverán a valores más acordes a la época del año en la que estamos. Esto quiere decir que, aunque bajarán, pues seguirán siendo altas, ya que estamos en plena canícula, que es estadísticamente el periodo del año en el que pues se registran las temperaturas más altas, y que abarca del 15 de julio al 15 de agosto. Así que, bueno, pues las máximas bajarán. De los 35-36 grados que estamos teniendo pues prácticamente esta semana, pues a 30-31 de cara al domingo. Bajan, pero ya digo que serían los más normales para la época, que serían un poco pues estos valores. Las mínimas también bajarán, pasando de 23-24-25 incluso de estos días a 21-22 de cara al domingo. Y Jordi, por desgracia, pues no parece que este tiempo así un poco más fresco, inestable, pues vaya a tener continuidad la semana que viene, en la que volveríamos a un tiempo pues muy similar al que hemos tenido últimamente, con ausencia de precipitaciones y temperaturas que nuevamente volverán a subir de forma clara, especialmente con el paso de los días.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, doncs algun canvi s'espera. Has dit baixar de temperatures, tenint en compte les altes temperatures que hem tingut. Sí, baixaran, però...
1: Volveremos a lo normal que en esta época...
0: No tindrem 20 graus, claro, tindrem una miqueta més.
1: Volveremos a lo que seria normal, que en esta época pues es tener bastante calor. Así que, bueno, pues... sí, descenso, però tampoc para lanzar las campanas al vuelo.
0: Doncs, Carlos Lara, avui és l'última previsió del temps de la temporada. Tornem a finals de... Bueno, principis, finals d'agost, principis de setembre, on ja tindrem aquella previsió important, que és la previsió de Festa Major. Ara no t'ho demanarem, perquè sé que no... Es diràs que no, evidentment. Qüestió òbvia, no? Perquè sempre són les previsions, això, 3-4 dies, 4 dies com a màxim,
1: Sí, Jordi, si ya a veces fallamos para el día siguiente, dos días...
0: Bueno, poques vegades, hem de dir que poques vegades...
1: Bueno, però què és això, la meteorologia hemos de entender que és una herramienta, però que pues, no sirve para todo, y hay gente que me pregunta, oye, en las vacaciones, ¿qué tiempo voy a tener? ¿Y cuándo te vas de vacaciones? No, el 15 de agosto, digo, hombre, pues de momento esperaremos un poquito, y me lo preguntas, pues eso, faltando al menos una semana para poder ir viendo cosas medianamente creíbles, porque, bueno, por hacer previsiones podríamos hacer de cualquier cosa, pero se trata de dar buena información y mínimamente fiable.
0: Exacte, doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada, no només amb les previsions del divendres, sinó també amb aquelles connexions d'urgència on es donaves l'última hora sobre diferents fenòmens que s'han produït al llarg de l'any, i també doncs, per haver estat una temporada més al capdavant del Lloveu Trener, en aquest cas també amb la companyia d'Alan Alguacil. Recordeu que l'últim Lloveu Trener que es va fer aquest mes de juliol parla de l'eclipse del dia 12 d'agost,
1: Si alguno se anima a verlo, pues allí tiene toda la información de dónde puede ir y de, bueno, pues de cómo verlo con seguridad, sobre todo, y pues en algunas zonas que se vea completo y que se pueda disfrutar.
0: No os compreu las ulleres en qualsevol lloc.
1: Eso.
0: Y aquí no el veurem.
1: Aquí veremos casi la totalidad, pero no completo, con lo cual nos tendremos que desplazar no muy lejos de Sant Andreu, pero para verlo completo... Habrá que desplazarse.
0: Doncs Carlos Lara, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada i bon estiu.
1: Igualmente, un saludo, feliz verano a todos nuestros oyentes, también a vosotros, y nos vemos, pues eso, para la previsión de nuestra Festa Major.
2: Vía directa, Radio Sant Andreu. L'actualitat a Vía directa, de dilluns a divendres, a Radio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no? doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan s'ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demaneu gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és una cosa molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
3: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, La primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, he d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
0: A més d'un segle.
3: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
3: sí,
0: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
3: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
3: quan
0: i
3: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
3: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
3: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
3: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: La La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
4: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist Casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
4: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
4: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
4: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
4: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La colla castellera de la Droga i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
7: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne, i jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
7: Doncs per mi Sant Andreu millora, clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
7: Doncs aquesta pregunta és bona, eh? sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
7: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que

0: preguntes anteriors de com valorava aquest mandat, quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat, doncs, ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
0: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
0: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant, doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
0: perquè
1: pot ampliar.
0: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
0: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca

0: que és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res, sinó són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limitant l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat. Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
0: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta, que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim, no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança, doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
0: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre sobre, diguéssim, l'incivisme, ampliar el, tot el que és les sancions, doncs realment és allà on, on, on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota, tota aquesta activitat. I, a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu a la Barca reduint la seva taxa de criminalitat. I, per tant, això és molt positiu, però és que, a més, en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan, per exemple, tenim un robatori en un domicili, que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
0: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho, en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo, i això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part d'alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
0: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
0: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció, i per tant en aquest sentit jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
0: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
0: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional? Doncs que per quart any consecutiu Sant Andreu de la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt. Però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria, evidentment, també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogà engegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca. En aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no, que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, l'ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes i bueno, és un element més que ajuda a que la festa major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, pues aquest és un gran element doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Des de Ràdio Sant Andreu hem demanat als diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que posin nota. Estem en el tercer any de la legislatura, que ja està a punt de finalitzar-se, i encarem l'últim any, un últim any que acabarà el 23 de maig del 2027 amb les eleccions municipals. Amb el tercer any de la legislatura hem demanat als diferents portaveus que posin nota als diferents partits polítics en presència al plenari. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM a Sant Andreu, és el primer en puntuar, en posar nota als diferents partits polítics i també a posar nota al seu propi partit, FEM Sant Andreu. En Comú Podem, quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
2: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
2: Vale.
1: Forma titular.
2: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço, perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern, podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més i el tracte, i es veu en l'estima i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant de Com ho Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
2: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. El posaré al 4. I a la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
2: Som Sant Andreu, els hi posaré també, sí, un 4, també, sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses fem Sant Andreu amb ells, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
2: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar, i aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar S'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
2: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè... Primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera... es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que, bueno, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar a l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
2: sí,
1: la mateixa també, nota...
2: Nosaltres també un 8... 8 i mig podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, també posa nota als diferents partits polítics i finalment s'acaba posant nota al PSC. En com ho podem? De l'1 al 10, eh?
3: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular.
3: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
3: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar. I moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
3: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament. I veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades... Però jo crec que és una bona regidora. I a més, és una persona que s'estima Sant Andreu. I ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... Però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa l'oposició.
1: Vox?
3: Vox, es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa, de 0 a 10.
3: Un 0 rotund. Rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar, i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som?
3: Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist no s'han tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la a nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de tenir, de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: Fem?
3: Jo a Fem li posaria un 1. I li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, en... I jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que... I a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política de parador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats. O sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així i amb la seva necessitat de buscar... de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu, és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
3: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10,
3: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem... No em poso, perquè el PSC no sóc jo, PSC són molt... Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Díaz Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, no a mi, com a grup municipal, un 9, i donar-los públicament les gràcies.
1: I el següent en puntuar és el portaveu de Vox Sant Andreu, Antonio López. Posa nota als diferents partits polítics en presència al plenari municipal. Si anem parlant dels diferents partits polítics, quina valoració els hi donaria? Per exemple, el Partit Popular.
4: La valoració? Bueno, la compañera Sonia hace su trabajo y somos coincidentes en bastantes o en casi todas las cuestiones. Y bueno, valoración, si tuviera que darle una puntuación, pues le daría un bien. Bien.
1: ¿Som Sant Andreu?
4: Som Sant Andreu, lamentablemente el compañero Felipe no llega a hacer política, ¿vale? Está allí como representante de actos culturales, sanitarios, y no se ciñe a nada más. Y la política es mucho más amplia, hay que tocar todos los palos. Entonces a Son Sant Andreu un 4, le daría un 4, suficiente bajo.
1: ¿En Comú Podem?
4: Bueno, Comú Podem un 0, totalmente un 0. Comú Podem no tiene salvación, eso todo es... En general es mucho teatrito, mucho teatro, y luego tú ves y te escuchas y no. Y mira que nosotros hemos reivindicado a grito pelado que a los mayores, que es su competencia, que no les falte de nada y se haga todo lo que se pueda y más. Para eso hay que a lo mejor reducir presupuestos de otras partidas y dedicarla a nuestra gente mayor. Y no llega, entonces no da el nivel, un cero patatero.
1: Tot i que abans no ha fet referència explícita, s'ha entès, ara PSC.
4: El PSC también ronda entre el 0 y el 1, también, no, es lo que he dicho, están allí solo a atacar, a criticar, nosotros también nos refleja, y bueno, lógicamente, con lo que ha hecho Vox en España, pero que ha hecho Vox en España, si no ha hecho nada, y fue muy, muy gracioso aquel pleno en el que Juan Pablo, con la mano en el corazón, le rogaba al alcalde barra gobierno que no nos apoyara una moción. Pero, ¿de verdad van ustedes a apoyar una moción de Vox con lo que ha hecho Vox en España? Me parece indecente. No es cierto.
1: ¿Fem Sant Andreu?
4: Bueno, es el gobierno. ¿Al gobierno qué nota le daría?
1: Es govern, pues, FEM.
4: Bueno, sí, perdón.
1: ¿Cómo podemos?
4: Perdón. Sí, como grupo municipal. También como grupo municipal. Bueno, dada las cuestiones que he comentado antes, la cordialidad con algunos, bueno, con algunos, ya es que ya yo creo que hemos llegado a conseguir el relativo aprecio de todo el grupo de FEM Sant Andreu hacia nosotros y viceversa. La verdad, cada vez yo he felicitado, pero con energía a Ana, después de darles lo que le dio a los socialistas, Froilán, bueno, le dio una mano de con perdón de hostias, verbalmente, que bueno, fue apasionante. Y otros también, ¿no? Entonces, a FEM Sant Andreu, con el corazoncito en la mano, le daría un suficiente. Un 5.
1: ¿Al govern?
4: Voy a corregir. Y discúlpame. No, a FEM Sant Andreu le daría un 6 y al gobierno un 5. Como gobierno sería nota un poquito inferior, porque claro, tienen esa pata ahí colgando, que es en Comú Podem, que claro, si no estuviera, yo creo que la cosa funcionaría todavía mejor.
1: I seguim amb les notes i amb les puntuacions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El següent, Felipe del Val, de Som Sant Andreu. En Comú Podem. De l'1 al 10, eh? Ai, del 0 al 10.
5: En Comú Podem. A Isabel, es que Podemos, tú sabes que desde Som Podemos tenemos una... Ya esto viene de Venezuela, no con mi querida Isabel, sino con Podemos, o Podemos con Pablo Iglesias, que no podemos con Irene, no podemos con Podemos. Es que desde Son es así, porque viene lejos. Esto viene de todo lo que hizo Pablo Iglesias, Monedero y toda esta gente en Venezuela. Entonces, pero Isabel, que es una gran luchadora social, yo le pondría, pues, mira, un 7.
1: Un 7. Al Partido Popular.
5: A Sonia, mira, es una incansable, es una mujer que está prácticamente sola en la oposición, ha demostrado una coherencia, es RQR, pero ella es una RQR preciosa, así que le pongo un 8.
1: Som Sant Andreu deixarem para el final. Anem ara a Vox.
5: A Vox, bueno, hay una amistad con Antonio Llamador, no quita que haya una amistad, pero hay una línea roja. Hay una línea que no puedo... Yo pienso que ellos forman parte de un partido, de un movimiento que no va en mi línea, y así que yo creo que un 5.
1: PSC.
5: PSC están amigos de toda la vida, son personas que... Estos socialistas que siempre han luchado por San Andrés de la Barca, que han querido siempre el bienestar de San Andrés de la Barca. A Juan Pablo, lógicamente, lo conozco de mucho tiempo. Son 17, 18 años de amistad, cuidados y más, y un 9.
1: ¿FEM Sant Andreu?
5: A FEM, la desilusión en esta puntuación va a ser la diferencia, porque yo tengo una desilusión. Y esto, si lo quieren tomar como algo electoral, algo político, no. Yo tengo de repente una conversación pendiente, un reconstruir, ¿sabes? Un reconstruir una historia. Pero sí es verdad que, hombre, son trabajadores, eso no hay duda, pero priorizan mal y esto para mí es fundamental, no están priorizando lo que deberían priorizar. La comunicación, la transparencia esta de hablar, el diálogo tal, se toman decisiones como muy deprisa, todo es extra urgente, extraordinario, y por esto es extra, le voy a poner un 7.
1: Finalment, som Sant Andreu. Com s'autoavalua?
5: Mira, jo no voy a hacer ni más ni menos. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje, nos falta, pero tenemos mucha ilusión, mucho corazón, hacemos las cosas de verdad y nos merecemos también un 7.
1: Per tant, la nota un 7 de Som Sant Andreu, sí, sí. A Som Sant Andreu.
5: Sí,
1: no?
5: Sí, sí.
1: De les votacions de Som Sant Andreu, per part del seu portaveu, Felipe del Val, les votacions i les notes de Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Estem a final de curs, per tant, anem a posar nota. Li dic una nota ràpida, li dic al partit polític i vostè posa la nota. En Comú Podem?
6: Un 3.
1: Vox?
6: Un 1.
1: Partit Popular?
6: Hombre, me voy a poner un 8.
1: Som Sant Andreu?
6: Un 6.
1: Partit del Vox?
6: Vox? T'he dit un 1, no?
1: Un 1? Val. Partit dels Socialistes de Catalunya?
6: Le voy a poner un 7.
1: I fem Sant Andreu?
6: Aquí me lo pones muy difícil. Yo le pondría... No quiero poner un 0, voy a poner un 5.
1: I finalment, les valoracions i les notes d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem, posa nota també a la resta de formacions polítiques presents en el plenari municipal. Doncs anem a posar notes. També demanarem nota d'En Comú Podem, però això serà cap al final. Al Partit Popular, quina nota li posaria?
7: Bueno, al Partit Popular yo le pondría un 2 justito. Tengo profundas diferencias políticas, aparte de una relación especialmente difícil por la forma que han decidido ejercer la posición respecto a En Comú Podem, porque han optado por la confrontación constante, agresiva y a veces muy desagradable. Y supongo que responde a una estrategia política que ellas consideran útil, pero que es una forma de hacer oposición que dificulta el diálogo, construir acuerdos.
1: ¿Som Sant Andreu?
7: Bueno, Som Sant Andreu, a Felipe del Valde tengo cariño en el ámbito personal, porque es una persona cercana y afectuosa en el trato, pero políticamente creo que tienes dos retos importantes, que es construir un proyecto que no sea personalista, que vaya más allá de su figura personal, y desarrollar una visión más global de la ciudad, no quedarse en cositas pequeñas, en centrarse en cositas pequeñas. Le voy a poner un 4 y creo que puede mejorar.
1: ¿Vox?
7: Vox, no lo puntuaría ni siquiera. Es un grupo que tengo discrepancias políticas profundas, que no comparto para nada su visión en contra de los derechos humanos más básicos, que creo que no, y esto lo digo también desde el respeto, ¿no? Que a veces cuando hablo con ellos no saben en el partido que están, no saben lo que están representando. Vamos a ponerle un 1 por la parte personal.
1: Del 0 al 10, Partit dels Socialistes de Catalunya.
7: Pues al PSC yo lo voy a suspender, yo le voy a poner un 4. Yo creo que con la experiencia que tienen, con tantos años de gobierno, con lo que saben de la ciudad, con lo que saben, ahí hay personas que llevan mucho tiempo y que saben negociar, que saben trabajar, creo que no han acabado de encajar el perder, estar en el banquillo del gobierno, y que le tocaría tener más capacidad, pues, y más humildad, y más capacidad de ser proactivos, de diálogo, de acuerdo y de trabajar en pro de la ciudad, no esperar desgastar al gobierno para ponerse ellos.
1: FEM Sant Andreu, amb qui comparteixen govern?
7: Bueno, con FEM la verdad es que la relación política es muy cordial, son responsables, tienen muchas ganas de transformar la ciudad con el proyecto que ellos tienen. Yo les pondría un 8. El reto que tenemos con FEM es poder visibilizar más las dos formaciones de gobierno que estamos, En Comú Podem y FEM, tener una visibilidad más equilibrada, que la ciudadanía conozca más el trabajo del gobierno en su conjunto, que no quede tan marcado, ¿no?, en el alcalde y en FEN, y en ese sentido creo que es el área de mejora.
1: I finalment, en Comú Podem, el seu propi partit, quina nota li posaria, del 0 al 10?
7: Yo creo que estamos haciendo un trabajo brutal, brutal, con las fuerzas que tenemos, que solo es una regidora en el gobierno, que tenemos parte de la oposición muy beligerante contra nosotras, que además estamos en las regidurías que llevamos, hay un trabajo brutal que nadie duda de que es así. Yo pondría un 8,5, siendo humilde, y porque tenemos un reto que es visibilizarnos mucho más y transmitir a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que podemos mejorar en todo eso.
1: Les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, posant nota a les formacions polítiques, tenint en compte que acabem ja el tercer any d'aquesta legislatura, que va iniciar-se a l'any 2023 i que finalitzarà amb les eleccions el 23 de maig del 2027. Agraïm als diferents portaveus haver participat d'aquestes notes que els hi hem demanat i també d'haver participat en totes les rondes d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on hem analitzat durant tota la temporada l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fa una setmana Sant Andreu de la Barca feia un homenatge als esportistes de Sant Andreu de la Barca a la Gala dels Campions i les Campiones. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu. La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels Campions i Campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
8: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
8: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: El Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
2: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
2: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
2: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esport quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
9: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
9: Sí, sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
9: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
9: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat

0: tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
0: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
2: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
3: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
3: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
3: Sí, en novembre la nit de l'esport local, y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
2: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes s'han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
1: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
4: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
4: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no?, que a poc van fent, i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu de la Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no?, a Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no?, organitzant també.
4: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no?, d'esports senglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que la mateixa, el segon cap de setmana de març, com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també, com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres, ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
1: Festa grossa,
4: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no?, perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
2: El club de tir amb arc Sant Andreu també ha tingut una presència

0: Ha destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives, com el Club de l'Atisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
1: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... I els que guanyen i els que no guanyen. Però, bueno, una temporada molt bona, la veritat.
0: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
1: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i, sobretot, cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
0: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
1: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
0: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya, l'equip més 60 ascens a la categoria, i també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
2: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
0: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu de Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
2: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
0: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
2: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
0: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del Sènior A i també del Sènior B. I altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el Gimnàs Damián, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandereuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, en José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
2: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Tornem dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui per mi, Sergio Rodríguez és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Alberto Retxe, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Alberto, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloent de la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que ara feia temps que no sortia, però que ens han acompanyat durant molts programes a la taula, i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimades i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha d'haver. Des de, no sé, des d'on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment,
1: amb
0: aquesta...
1: la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: Gràcies.
1: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic,
2: que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descargar-se sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri, com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet, així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable, no? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja us avanço que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família.
1: Fem família.
0: Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no era un pet.
1: És un pet dissimulat. Ah, molt bé, el pet espia. Molt bé.
2: No m'ho creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre, seria molt
2: seria
1: bo.
2: Seria boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però, bueno,
2: una tauleta d'argila.
1: Una tauleta d'argila, clar. Com,
2: amb algun... saps? No sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerra d'algun equip, no?
0: Basc.
1: Lugalzagesi, l'Atlètic.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer codits de futbol?
1: Es farà igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs, bàsicament, perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vi bullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i, més, perquè la seva descripció sigui... No sé si us ha passat algun cop que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això,
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot...
1: Clar...
0: Bueno, clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te n'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos del món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. De tota mena, és una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llaman, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal. Doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que ni té a veure amb peor, no té a veure amb pets, no? Simplement aquest Peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple, no és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor se li dedica, bueno, o sea, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, perquè se'ns explica, no? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. Has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No.
1: Busqueu-la, no, la poso per WhatsApp després.
2: Vale. No sé si vull.
1: Bueno, Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del Déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de i feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor, això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que ja hem dedicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta, no? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. A la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan típic, no? De la fe a través del sexe. I per tant, d'aquest déu de la dusúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca, o sigui, els dos extrems, capicua, els dos extrems del cos, no? Per tant, era algo així com Baal, l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els jueus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Baal Fagor, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó és una molt bona. Oh, sí. I Baal Fegor queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de l'escatologia, el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal Zebú, és el potser, no?, el que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels Pets, aquesta primera part dedicada a Baal el Peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com
0: ganivet, o sortia, millor dit.
1: Calent, o sortia, bueno, entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja
1: no?
0: Està, ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha vixat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als Pets?
1: Clar, ja és molta gent, segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels Pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual. No? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, si fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, eh? Has hagut de parlar dels romans. També tenien un déu dels Pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no, el teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
1: canònic,
0: eh?
1: Aquest és un pet aquest canònic. Aquest sí. Ve... detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels Pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, doncs això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els prets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top. Els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, ah, sí? No, no controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia que et fotis un entrecot, després per la tarda...
1: Amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però, per exemple, és d'aquelles... Suposo que és a nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, perquè aquesta situació es podria donar. Estem donant idees.
1: Quan
0: us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjor. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
0: No? Jo,
1: és com una multiclasse del Dungeon and Dragon, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això estaria molt bé. Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
0: Ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara estic una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algo passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons als pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà... Des que es perfeccioni en un grau superior de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar.
0: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic. Ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també. I no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot s'ha de dir.
1: que van més enllà de no fer, humor, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És art.
2: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos, No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einart, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
2: És que...
1: Superpets? Que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, el superpet, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle, i el dia, no, home, no, jo m'estic reservant, no, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Cíclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat que havia aconseguit que es tirés el pet, no? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets, no? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
0: Clar, és que d'un mal pet pots morir,
1: Bueno, sí, clar. O sea, va fer un pet.
0: Bé?
1: Va fer un pet.
0: Va fer un pet com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
1: Sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, de l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Lord d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
0: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
1: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No, no de Farter, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal, del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordallegó, Joan Sense Terra. Vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, el Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És que una mena com de lema de les Olimpiades, no? Diu, saltum, sifletum, petum.
2: I què vol dir això?
1: Doncs vol dir, ni més ni menys, que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, mira, jo ja us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas mentre xiules i tires un pet, si fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sigui cap i cua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil.
1: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
0: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
1: Anual. Doncs una actuació anual, però més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure a Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
0: Sí, una bossa de monedes d'or.
1: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
1: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més i menys que la vila i parròquia d'Hemmingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no?, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer el... O sigui, inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
0: Com el rei d'Espanya.
1: En aquest sentit, fijeu la fina línia entre gent

0: Persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament, l'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets,
1: com la vedella.
0: Les carxofes
1: fan venir molts pets.
0: Sí? No...
1: No en menges gaires. O
0: a tu no, és que no m'agraden les carxofes. Veus? És que és veritat.
1: T'has salvat.
0: M'he salvat.
2: Els
0: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
0: Els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
1: Ostres.
2: Sí?
0: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sempre que vaig anar a una calçotada, a mi la meva família política m'ha dit, aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
0: Deixem vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
1: Estaria bé.
0: No sé quin grau de credibilitat té això. Si tem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades.
2: Encantats de conèixer-lo.
0: No.
1: Per quina va el que anava a proposar?
0: Sí, vols
1: com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
0: clar.
1: De vostre territori.
0: Fem territori,
1: no?
0: Fem territori. Pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets, etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguany. No, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i d'entendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del...
1: Recta final. Recta final, en sèrio. Estava esperant aquell moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
1: Aquesta ha estat... T'ha sortit així de l'ànima.
0: Ha sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí.
0: Porta...
1: Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: És un tema que no ens l'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del Shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això? Carlos, que és un expert del Japó, poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que has viatjat al Japó.
1: Però els japonesos també estiren pets.
2: Tu també, eh?
0: Jo també, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és una estratègia.

0: d'ànim. És, bueno, és una manera d'estar al món, no?, que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no?, que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, el segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no?, a façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven, o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
1: Hòstia.
0: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula aquest exemple japonès sobre pets.
1: Dona'ns més, Alberto, dona'ns
0: no?
1: Més, sisplau.
0: Sí, quan ho ha fet pop ja no hi és.
1: Ja no som.
0: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts, no vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat. No? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
1: I qui era aquest senyor?
0: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que fa tan típic d'estar... Compte aquest estiu, eh? Compte aquest estiu. Submergir-se, allò que agafes aire, llavors ell Ui. Va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? És tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
2: Oh. Amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir un bé o malament.
0: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat, no? Així que el bo d'en Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus com una mena d'esquirtel, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins de més de 5 metres.
1: Sí, tio.
0: O sigui, com...
1: Wow.
0: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire, i no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
1: Ui.
0: Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa, bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però jo què sé, combatiríeu el...
1: Capa curta.
0: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà, treparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra proporció anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
1: Bueno.
0: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
2: Tocament.
0: Cantar la marsellesa amb el cul.
2: Hòstia.
0: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. O sigui, tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
1: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
0: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat al Sergi inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Troia, està, ella ho sap, això és casa seva, portem més de 10 anys dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa, pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX, la política, la Unió Soviètica, i per tant vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, dic, bueno, anem a documentar, anem a documentar els, no? Anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
2: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
0: Llavors, comencen...
2: Dedicat a pets, ja...
0: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. No? Dient, això són restes de submarins, no sorolls, de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
2: Però ho eren, de submarins soviètics?
0: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
2: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies a aquesta història dels pets...
0: A tu.
2: Que tanca temporada.
0: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
2: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, a Carlos Lecegui, al control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada del Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: Les Portes de Troia. amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cucos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe, amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril. Dedicats a les cançons de tots els del Cocodril. Dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any, que em ve molt de gust recordar la Teatro. Sempre en el nostre record. El mestre. I okay.

ens va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo Quiero Verte Danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Va, espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

0: be happy.
1: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful.

0: el programa rival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fairground Attraction. I promised myself. I promised myself.

sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

¿De qué vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa, cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, val? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ja ha passat una estoneta, des del 89.
1: Una pura habitació. La guarida del león.
0: Des de Granada, gran èxit del grup La Guàrdia.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

al camp de nanis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una sola mente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes? Oh,

that way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye, perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Mañana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Xup, Xup,

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

sempre pensant en tu. L'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it.

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Vent.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 vaig veure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papá, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.

All My Loving. Nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir, amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció de...

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda, Juan Luis Guerra. I al seu grup, los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics, o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Con canta la meva amiga Sole Jiménez de Presuntos Implicados. ¿Cómo hemos cambiado? Tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta. Bueno, un pueblo.

0: Al anochecer nos encontró la luna.
1: Y nos dieron las 10. Era una de les cançons de l'àlbum Física i Química de Joaquín Sabina. El disc de l'any 1992, el més venut durant tot l'any a Espanya. Però aquell any, aquesta va ser...
2: La canción.

Sí, Cocos. El Tractor Amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrió.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de la setmana.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social, jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
5: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
6: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
7: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Poble.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
8: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas, los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
9: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no, Les entitats no són res i no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limitant l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
10: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores y trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
10: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
11: Un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla de d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans també ha analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
11: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
11: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla amb perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure en la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
11: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
11: La nostra intenció, sempre que presentem coses al plenari, és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític que hi votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
8: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en franges de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quan a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan s'ha estat bastant avall, doncs que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diguéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és un... és

0: l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte, exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: Més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones, doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si serà el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara a Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
0: sí,
1: significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino. Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tenis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girivet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
1: Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
4: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè

0: Ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat a Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
0: Sense els pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
2: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens.
2: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina, i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
2: Sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esport quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara, esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip Inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
3: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
3: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
3: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
3: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint i millorar sobretot a la millor el tema amateur, aviam si tenim un èxit.
1: El club de futbol sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la gala dels campions i campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El club de bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del club de bàsquet Sant Andreu Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
4: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
4: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenim una molt bona base, no?, que això també ajuda a anar creixent.
4: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
4: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
5: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
5: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
5: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara, al novembre, la nit de l'esport local.
5: Sí, en novembre, la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente, alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la via femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego. Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
6: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. una llàstima que avui no hagin pogut vindre, són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
7: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
6: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets, ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
7: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
6: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
7: Està grossa, eh?
6: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives, com el Club d'Atletisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
8: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... I els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
1: El reportatge sobre la gala dels campions i campiones es va celebrar fa tot just una setmana. El reportatge íntegre i complet el podeu trobar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem dilluns.
9: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
11: Hello, Jazz It audience.
12: Welcome to Jazz It.
13: Jazz It.
14: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
15: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu a Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazzit amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball?, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió, perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report. After

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot allà un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Soc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el bar. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Bluesin in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Uller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Riuls, ens l'han portat el quintet d'Ivo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Max Sunyer, guitarra, Josep Mas, Kidflus, teclats, Rafael Escoté, baix i pare i fill Arisa, en Santi i en Dan, a la bateria i percussió. En el seu disc de l'any 1984, titulat Searching, el tercer de la seva carrera, hi ha la composició d'en Kidflus Camí de Rupit. I Rupit, que és un poble de la comarca d'Osona, va ser declarat per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU, un dels pobles més bonics del món. Aquí teniu el retrat musical que en van fer els Pegasus.

0: Hola, soc l'Horacio Fumero i el jazz, it is jazz. M'agrada el jazz. Jazz it, escolteu Jazz it.
1: I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazz it habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things.

Aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitori. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús.
0: I feien aquells vídeos divertits.
1: Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús con leche.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno, ja veus,
1: és que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. A la vida està
0: tot inventat.
1: Sobretot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys, 70.
0: Res.
1: Pobreta. No té res, és una nena.
0: Una nena, aquesta tele.
1: Una nena petiteta, televisió espanyola. I després...
0: I per acabar, a veure, una gran sèrie, eh? Una sèrie, un culebró mític.
1: Aquesta... Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de rosa, que m'agradaven
1: molt. Però Cristal és un culebrón venezolano que es va erigir amb símbol del gènere folletinesco i va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Jarné Rodríguez. Era més guapa la gent, la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any... 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.
2: Es que yo caminaba por aquí

0: El senyala, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió, l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he complert una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etc., m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Fem... Aquí ho podem escoltar, també.
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etc.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El teatre còmic, el Victòria, etc.

0: Teatre Calderón de Madrid, etcètera, etcètera. I al no tindre un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
0: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
0: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
0: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com va, Joana?
0: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de Galas del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicant a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Galas del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí. Bueno, sempre és bonic tirar de hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que eren molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'ampell. Aquí li
0: dic. Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
3: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un,
3: pues, sí,
0: una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno, és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí. És que, o aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oye, Charo,
3: la Wikipedia.
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Visto, le he hecho un buen cambio de, ¿eh? Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecta, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Joan Pol,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas en...
2: Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de La Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara, fa poc al Mundial, eh? Déu-n'hi-do el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a La Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: madre para todos. El primero durante.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via en Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, a més, avui tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, de MeteoSap. Comencem. Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana. Ens acompanya Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Per cert, avui és la darrera previsió del temps de la temporada. Per tant, avui, Carlos, has d'afinar. Demanarem el temps del mes d'agost, també, i principis de setembre.
2: No. Sin problema.
1: Farem la previsió, com sempre, els quatre propers dies. Carlos, però abans, resum de la setmana.
2: Bueno, pues una semana más, Jordi, tenemos que hablar de tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones apreciables en nuestra zona. Y digo apreciables, ya que el martes por la mañana pues llegaron a caer algunas gotas en diversos momentos, pero tan poca cosa pues que no dejaron registro en el pluviómetro, pero sí que bueno, pues llegaron a caer esas gotas el martes por la mañana. Y pues cómo no, las temperaturas pues que no dan tregua y han seguido siendo muy altas, con máximas bastante estables, vamos a decir. No han variado mucho entre unos días y otros, oscilando entre los 35,2 que tuvimos el martes, la más alta, y los 34 grados de ayer jueves, que ha sido la más baja. Las mínimas pues han oscilado entre los 24,4 del martes y los 22,4 también de ayer jueves, que podríamos decir que fue el día un poco más, entre comillas, fresco de la semana, pero ya vemos, máxima de 34, mínima de 22,4.
1: Doncs aquest és el resum. Ja anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge, temps similar, Carlos, variació.
2: Bueno, pues por fin parece que tendremos algunos cambios. Ahora los vamos a explicar. Y es que la entrada de un poco de aire frío en altura, especialmente, pues parece que de cara al domingo, provocará un aumento de la inestabilidad que nos podría dejar algunos chubascos tormentosos en nuestra zona. Antes de eso, hoy viernes seguiremos con el mismo tiempo de toda la semana, dominio del ambiente soleado. Avanzada la tarde ya cruzarán el cielo pues bandas de nubes medias y altas, que de forma local no se descarta que ya puedan dejar escapar algunas gotas, aunque parece que más hacia el interior, y en cualquier caso de producirse aquí pues sería muy poca cosa. El sábado ya tendremos algo más de inestabilidad, una jornada con ya mucha más nubosidad que todos estos días, y por la tarde se formarán pues chubascos muy posiblemente acompañados de tormenta en zonas de interior. A priori no deberían afectarnos aquí en San Andreu, pero esto es lo que dicen los modelos. La experiencia nos dice que con tanto calor acumulado de tantos días y con esa presencia de algo de aire frío, no se puede descartar pues que también nos puedan afectar aquí en San Andreu, de forma quizá algo más local, porque no parece que seamos la zona pues donde se vayan a producir con mayor probabilidad. Pero ya digo, este calor de tantos días, muchas veces cuando se forman estos chubascos, pues no es extraño que abarquen más terreno del que en principio nos marcan los modelos. Y el domingo pues parece que sería ya el día más inestable, debido pues a que tendremos el grueso, ¿no?, del aire frío en altura en nuestra vertical, por lo que las precipitaciones en forma muy posiblemente de chubascos y acompañados de tormenta casi con seguridad, pues nos pueden afectar en varios momentos del día. Parece que más probables de madrugada y hasta media mañana, y nuevamente pues por la tarde con algo más de intensidad, podríamos decir, porque ya por las tardes esas tormentas de tarde, ¿no?, pues son algo más de desarrolladas. Todo este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, que por fin volverán a valores más acordes a la época del año en la que estamos. Esto quiere decir que, aunque bajarán, pues seguirán siendo altas, ya que estamos en plena canícula, que es estadísticamente el periodo del año en el que pues se registran las temperaturas más altas y que abarca del 15 de julio al 15 de agosto. Así que, bueno, pues las máximas bajarán. De los 35, 36 grados que estamos teniendo pues prácticamente esta semana, pues a 30, 31 de cara al domingo. Bajan, pero ya digo que serían los más normales para la época, que serían un poco pues estos valores. Las mínimas también bajarán, pasando de 23, 24, 25 incluso, de estos días a 21, 22 de cara al domingo. Y Jordi, por desgracia, pues no parece que este tiempo así un poco más fresco, inestable, pues vaya a tener continuidad la semana que viene, en la que volveríamos a un tiempo pues muy similar al que hemos tenido últimamente, con ausencia de precipitaciones y temperaturas que nuevamente volverán a subir de forma clara, especialmente con el paso de los días.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, doncs algun canvi s'espera. Has dit baixar de temperatures, tenint en compte les altes temperatures que hem tingut, sí, baixaran, però...
2: Volveremos a lo normal, que en esta època...
1: No tindrem 20 graus, claro, tindrem una miqueta més.
2: Volveremos a lo que seria normal, que en esta època pues es tener bastante calor. Así que, bueno, pues... sí, descenso, però tampoco para lanzar las campanas al vuelo.
1: Doncs, Carlos Lara, avui és la última previsió del temps de la temporada. Tornem a finals de... Bueno, principis, finals d'agost, principis de setembre, on ja tindrem aquella previsió important, que és la previsió de Festa Major. Ara no t'ho demanarem, perquè sé que no... Es diràs que no, evidentment. Qüestió òbvia, no? Perquè sempre són les previsions, això, 3-4 dies, 4 dies com a màxim, com a
2: sí,
1: màxim.
2: Sí, Jordi, sí, a veces fallamos para el día siguiente, dos días.
1: Bueno, poques vegades, hem de dir que poques vegades.
2: Bueno, però què és això, la meteorologia hemos de entender que és una herramienta, però que pues no sirve para todo. Y hay gente que me pregunta, oye, en las vacaciones, ¿qué tiempo voy a tener? ¿Y cuándo te vas de vacaciones? No, el 15 de agosto. Digo, hombre, pues de momento esperaremos un poquito. Y me lo preguntas, pues eso, faltando al menos una semana para poder ir viendo cosas medianamente creíbles, porque, bueno, por hacer previsiones podríamos hacer de cualquier cosa, pero se trata de dar buena información y mínimamente fiable.
1: Exacte, doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada, no només amb les previsions del divendres, sinó també amb aquelles connexions d'urgència on es donaves l'última hora sobre diferents fenòmens que s'han produït al llarg de l'any, i també doncs, per haver estat una temporada més al capdavant del Lloveu Trené, en aquest cas també amb la companyia d'Alan Alguacil. Recordeu que l'últim Lloveu Trené que es va fer aquest mes de juliol parla de l'eclipse del dia 12 d'agost, eh?
2: Si alguno se anima a verlo, pues allí tiene toda la información de dónde puede ir y de, bueno, pues de cómo verlo con seguridad, sobre todo, y pues en algunas zonas que se vea completo y que se pueda disfrutar.
1: No os compreu las ulleres en qualsevol lloc.
2: Eso.
1: Y aquí no el veurem.
2: Aquí veremos casi casi la totalidad, pero no completo, con lo cual nos tendremos que desplazar no muy lejos de Sant Andreu, pero para verlo completo habrá que desplazarse.
1: Doncs Carlos Lara, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada i bon estiu.
2: Igualmente, un saludo, feliz verano a todos nuestros oyentes, también a vosotros, y nos vemos, pues eso, para la previsión de nuestra Festa Major.
3: Vía directa, Radio Sant Andreu. L'actualitat a Vía directa, de dilluns a divendres, a Radio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major.
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quan a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan s'ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la Festa Major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la Festa Major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
4: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
1: Més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
4: sí,
1: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
1: i
4: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos. No,
4: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què incabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino. Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat pel ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
5: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
5: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
5: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els ous de drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
5: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els ous de drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
5: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els ous de drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de la legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
3: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digna. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
3: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
3: Doncs... Si aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
3: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs, molt real i molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
0: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual, per tant l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca, això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
3: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que per tant ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el Pla de Barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu a la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la Llei de Barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la Llei de Barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs, ens acaba otorgant aquesta Llei de Barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
0: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
3: o no,
0: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
3: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest Pla de Barris.
0: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
3: perquè
0: pot ampliar.
3: Ja l'he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència, una ciutat que, per exemple, ara I potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara una ciutat que en té dos equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
0: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
3: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones, no? Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant

0: qüestions més, més urgents. Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
1: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, eh? I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, eh? Des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
0: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança, doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
1: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i

0: Així ens ho diu la ciutadania i jo en sóc molt conscient i ho seguirem fent perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests tres últims anys, i que continuarem fent perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
0: Jo crec que el consens es treballa. Es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar doncs perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques, i per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat, en aquest sentit, poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
0: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? i hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, eh? Jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
0: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions i, per tant, que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I, per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
0: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
0: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu i, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat, a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu de la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom, ja la tenim aquí. Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot, doncs, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista a Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major, vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Des de Ràdio Sant Andreu hem demanat als diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que posin nota. Estem en el tercer any de la legislatura, que ja està a punt de finalitzar-se, i encarem l'últim any, un últim any que acabarà el 23 de maig del 2027 amb les eleccions municipals. Amb el tercer any de la legislatura hem demanat als diferents portaveus que posin nota als diferents partits polítics en presència al plenari. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM a Sant Andreu, és el primer en puntuar, en posar nota als diferents partits polítics i també a posar nota al seu propi partit, FEM Sant Andreu. En Comú Podem, quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
2: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
2: Vale.
1: Forma titular.
2: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'En Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Si el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima, i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant d'En Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
2: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. El posaré al 4. Jo la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
2: Som Sant Andreu, els hi posaré també sí, un 4, també, sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses FEM Sant Andreu amb ell, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
2: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera, un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar, S'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
2: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè, primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera, es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta, que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
2: sí,
1: la mateixa
2: també,
1: nota...
2: Nosaltres també un 8... 8,5 podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, també posa nota als diferents partits polítics i finalment s'acaba posant nota al PSC. En Comú Podem? De l'1 al 10, eh?
3: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular?
3: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
3: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar. I moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
3: Bueno, doncs mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament. I veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades... Però jo crec que és una bona regidora. I a més, una persona que s'estima Sant Andreu... I ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... Però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa l'oposició.
1: Vox?
3: Vox, es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa, de 0 a 10.
3: Un 0 rotund. Rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició perquè per fer oposició s'ha de treballar i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som.
3: Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist, no s'han tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la amb nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de tenir, de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: Fem?
3: Jo a Fem li posaria un 1. I li posaria un 1 per lo que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, en... I jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que... I a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats. O sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així i amb la seva necessitat de buscar... de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu, és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
3: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10, eh?
3: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem. No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? PSC són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Di Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, eh? No a mi. Com a grup municipal, un 9. I donar-los públicament les gràcies.
1: I el següent en puntuar és el portaveu de Vox Sant Andreu, Antonio López. Posa nota als diferents partits polítics en presència al plenari municipal. Si anem parlant dels diferents partits polítics, quina valoració els hi donaria? Per exemple, el Partit Popular.
4: La valoración, bueno, la compañera Sonia hace su trabajo y somos coincidentes en bastantes o en casi todas las cuestiones. Y bueno, valoración, si tuviera que darle una puntuación, pues le daría un bien. Bien.
1: ¿Som Sant Andreu?
4: Som Sant Andreu, lamentablemente el compañero Felipe... no llega a hacer política, ¿vale? Está allí como representante de actos culturales, sanitarios, y no se ciñe a nada más. Y la política es mucho más amplia, hay que tocar todos los palos. Entonces a Son Sant Andreu un 4, le daría un 4, suficiente bajo.
1: ¿En Comú Podem?
4: Bueno, Comú Podem un 0, totalmente un 0. Como pueden, no tiene salvación. Eso todo es, en general, es mucho teatrito, mucho teatro, y luego tú ves y te escuchas y no. Y mira que nosotros hemos reivindicado a grito pelado que a los mayores, que es su competencia, que no les falte de nada y se haga todo lo que se pueda y más. Para eso hay que a lo mejor reducir presupuestos de otras partidas y dedicarla a nuestra gente mayor. Y no llega, entonces no da el nivel. Un cero patatero.
1: Tot i que abans no ha fet referència explícita, s'ha entès, ara PSC.
4: El PSC también ronda entre el 0 y el 1. También, no. es lo que he dicho, están allí solo a atacar, a criticar, nosotros también nos refleja, y bueno, lógicamente, con lo que ha hecho Vox en España, pero que ha hecho Vox en España, si no ha hecho nada, y fue muy, muy gracioso aquel pleno en el que Juan Pablo, con la mano en el corazón, le rogaba al alcalde barra gobierno que no nos apoyara a una moción. Pero, ¿de verdad van ustedes a apoyar una moción de Vox con lo que ha hecho Vox en España? Me parece indecente. No es cierto.
1: ¿Fem Sant Andreu?
4: Bueno, es el gobierno. ¿Al gobierno qué nota le daría?
1: Es govern, pues, FEM.
4: Bueno, sí,
1: FEM,
4: perdón.
1: En Comú Podem.
4: Perdón. Sí, como grupo municipal. También como grupo municipal. Bueno, dada las cuestiones que he comentado antes, la cordialidad con algunos, bueno, con algunos, ya es que ya yo creo que hemos llegado a conseguir el relativo aprecio de todo el grupo Defens Sant Andreu hacia nosotros y viceversa. La verdad, cada vez yo he felicitado, pero con energía a Ana, después de darles lo que le dio a los socialistas, Froilán, bueno, le dio una mano de con perdón de hostias, verbalmente, que bueno, fue apasionante, y otros también, ¿no? Entonces, a FEM Sant Andreu, con el corazoncito en la mano, le daría un suficiente, un 5.
1: ¿Al govern?
4: Voy a corregir. Y discúlpame. No, a FEM Sant Andreu le daría un 6 y al gobierno un 5. Como gobierno sería nota un poquito inferior, porque claro, tienen esa pata ahí colgando, que es en Comú Podem, que claro, si no estuviera, yo creo que la cosa funcionaría todavía mejor.
1: I seguim amb les notes i amb les puntuacions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El següent, Felipe del Val, de Som Sant Andreu. En Comú Podem. De l'1 al 10, eh? Ai, del 0 al 10.
5: En Comú Podem. A Isabel, es que Podemos, tú sabes que desde Som Podemos tenemos una... Ya esto viene de Venezuela, no con mi querida Isabel, sino con Podemos, o Podemos con Pablo Iglesias, que no podemos con Irene, no podemos con Podemos. Es que desde Son es así, porque viene lejos, esto viene de todo lo que hizo Pablo Iglesias, Monedero y toda esta gente en Venezuela. Entonces, pero Isabel, que es una gran luchadora social, yo le pondría, pues, mira, un 7.
1: Un 7. Al Partido Popular.
5: A Sonia, mira, es una incansable, es una mujer que está prácticamente sola en la oposición, ha demostrado una coherencia, es RQR, pero ella es una RQR preciosa, así que le pongo un 8.
1: Som Sant Andreu deixarem para el final, anem ara a Vox.
5: A Vox, bueno, hay una amistad con Antonio Llamador, no quita que haya una amistad, pero hay una línea roja. Hay una línea que no puedo... Yo pienso que ellos forman parte de un partido, de un movimiento que no va en mi línea, y así que yo creo que un 5.
1: PSC.
5: PSC están amigos de toda la vida, son personas que... Estos socialistas que siempre han luchado por Sant Andreu de la Barca, que han querido siempre el bienestar de Sant Andreu de la Barca. A Juan Pablo, lógicamente, lo conozco de mucho tiempo. Son 17, 18 años de amistad. Cuidado, sin más. Y un 9.
1: ¿FEM Sant Andreu?
5: A FEM, la desilusión en esta puntuación va a ser la diferencia. Porque yo tengo una desilusión. Y esto, si lo quieren tomar como algo electoral, algo político, no. Yo tengo de repente una conversación pendiente, un reconstruir, ¿sabes? Un reconstruir una historia. Pero sí es verdad que, hombre, son trabajadores, eso no hay duda, pero priorizan mal y esto para mí es fundamental, no están priorizando lo que deberían priorizar. La comunicación, la transparencia esta de hablar, el diálogo tal, de alta, se toman decisiones como muy deprisa, todo es extra urgente, extraordinario, extra, y por esto es extra, le voy a poner un 7.
1: Finalment, som Sant Andreu. Com s'autoavalua?
5: Bueno, mira, jo no voy a hacer ni más ni menos. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje, nos falta, pero tenemos mucha ilusión, mucho corazón, hacemos las cosas de verdad y nos merecemos también un 7.
1: Per tant, la nota un 7 de Som Sant Andreu sí, sí. A Som Sant Andreu.
5: Sí,
1: no?
5: Sí, sí.
1: De les votacions de Som Sant Andreu per part del seu portaveu, Felipe del Val, les votacions i les notes de Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular. Estem a final de curs, per tant, anem a posar nota. Li dic una nota ràpida, li dic al partit polític i vostè posa la nota. En Comú Podem?
6: Un 3.
1: Vox?
6: Un 1.
1: Partit Popular?
6: Hombre, me voy a poner un 8.
1: Som Sant Andreu?
6: Un 6.
1: Partit del Vox?
6: Vox? Te he dicho un 1, ¿no?
1: Un 1? Val. Partit dels Socialistes de Catalunya?
6: Le voy a poner un 7.
1: I fem Sant Andreu?
6: Aquí me lo pones muy difícil. Yo le pondría... No quiero poner un 0, voy a poner un 5.
1: I finalment, les valoracions i les notes d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem, posa nota també a la resta de formacions polítiques presents en el plenari municipal. Doncs anem a posar notes. També demanarem nota d'En Comú Podem, però això serà cap al final. Al Partit Popular, quina nota li posaria?
7: Bueno, al Partit Popular yo le pondría un 2 justito. Tengo profundas diferencias políticas, aparte de una relación especialmente difícil por la forma que han decidido ejercer la posición respecto a En Comú Podem, porque han optado por la confrontación constante, agresiva y a veces muy desagradable. Y supongo que responde a una estrategia política que ellas consideran útil, pero que es una forma de hacer oposición que dificulta el diálogo, construir acuerdos.
1: ¿Som Sant Andreu?
7: Bueno, Som Sant Andreu, a Felipe del Valde tengo cariño en el ámbito personal, porque es una persona cercana y afectuosa en el trato, pero políticamente creo que tienes dos retos importantes, que es construir un proyecto que no sea personalista, que vaya más allá de su figura personal, y desarrollar una visión más global de la ciudad, no quedarse en cositas pequeñas, en centrarse en cositas pequeñas. Le voy a poner un 4 y creo que puede mejorar.
1: ¿Vox?
7: Vox, no lo puntuaría ni siquiera. Es un grupo que tengo discrepancias políticas profundas, que no comparto para nada su visión en contra de los derechos humanos más básicos, que creo que no, y esto lo digo también desde el respeto, ¿no? Que a veces cuando hablo con ellos no saben en el partido que están, no saben lo que están representando. Vamos a ponerle un 1 por la parte personal.
1: Del 0 al 10, Partit dels Socialistes de Catalunya.
7: Pues al PSC yo lo voy a suspender, yo le voy a poner un 4. Yo creo que con la experiencia que tienen, con tantos años de gobierno, con lo que saben de la ciudad, con lo que saben, ahí hay personas que llevan mucho tiempo y que saben negociar, que saben trabajar, creo que no han acabado de encajar el perder, estar en el banquillo del gobierno, y que le tocaría tener más capacidad, pues, y más humildad, y más capacidad de ser proactivos, de diálogo, de acuerdo y de trabajar en pro de la ciudad, no esperar desgastar al gobierno para ponerse ellos.
1: FEM Sant Andreu, amb qui comparteixen govern?
7: Bueno, con FEM la verdad es que la relación política es muy cordial, son responsables, tienen muchas ganas de transformar la ciudad con el proyecto que ellos tienen. Yo les pondría un 8. El reto que tenemos con FEM es poder visibilizar más las dos formaciones de gobierno que estamos, En Comú Podem y FEM, tener una visibilidad más equilibrada, que la ciudadanía conozca más el trabajo del gobierno en su conjunto, que no quede tan marcado, ¿no?, en el alcalde y en FEM, y en ese sentido creo que es el área de mejora.
1: I finalment, En Comú Podem, el seu propi partit, quina nota li posaria? Del 0
7: bueno,
1: al 10.
7: Yo creo que estamos haciendo un trabajo brutal, brutal, con las fuerzas que tenemos, que solo es una regidora en el gobierno, que tenemos parte de la oposición muy beligerante contra nosotras, que además estamos en las regidurías que llevamos, hay un trabajo brutal que nadie duda de que es así. Yo pondría un 8,5, siendo humilde, y porque tenemos un reto que es visibilizarnos mucho más y transmitir a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que podemos mejorar en todo eso.
1: Les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, posant nota a les formacions polítiques, tenint en compte que acabem ja el tercer any d'aquesta legislatura, que va iniciar-se a l'any 2023 i que finalitzarà amb les eleccions el 23 de maig del 2027. Agraïm als diferents portaveus haver participat d'aquestes notes que els hi hem demanat i també d'haver participat en totes les rondes d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on hem analitzat durant tota la temporada l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fa una setmana Sant Andreu de la Barca feia un homenatge als esportistes de Sant Andreu de la Barca a la Gala dels Campions i les Campiones. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu. La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tenis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girebet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
8: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
8: Sense els pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
2: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
2: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina, i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
2: Sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esport quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes de que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
9: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
9: Sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
9: Sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
9: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la gala dels campions i campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
10: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis que, dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
10: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
10: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
10: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
11: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
11: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Com es presenta la nova temporada?
11: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
11: Sí, en novembre la nit de l'esport local, y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Gloria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyonia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
12: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
13: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
13: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora. I amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però, bueno, això és el bo, no?, que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant, també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no?, a Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no?, organitzant també.
13: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no?, d'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixa el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
12: Està grossa, eh?
13: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas.

0: practiqui l'esport amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
1: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
0: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
2: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
1: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquest èxit.
2: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
1: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
2: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
1: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens de categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el Gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

bien, Basta ayer el obús, Dinero, dinero, dosis de heavy metal o autopista. Cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Les zones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les zones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
2: A través de molta canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio en freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les zones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
0: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Tornem dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de la setmana.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim a la terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues, que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social, jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
5: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
6: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
7: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta, estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Poplar.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
8: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
9: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no, Les entitats no són res sinó són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limitant l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
10: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
10: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
11: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla de d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans també ha analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
11: I ens hem posat davant el mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació en perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra el desetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
11: Em permeto destacar algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
11: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
11: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra, podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
8: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
3: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està,
0: no?,
3: més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte. fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
0: A més d'un segle.
3: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
3: sí,
0: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar... A ballar

0: del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé.
0: Ara, ja, ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
1: no mesos no gaire. Mesos no gaires. Però, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs, de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per el ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
0: Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
4: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
0: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
4: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment... a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs, que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
0: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
5: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu ve deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com

0: Sempre dient de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
0: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no? Que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que tant de bo algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també dona més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
0: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no? Que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no? Perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no? A la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no? Aquesta festa, no? Dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació, Germán Olmos.
2: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
2: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
2: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
2: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
3: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
3: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenim una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
3: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
3: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El Club d'Hockey Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hockey de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
4: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina. porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que, los cuatro equipos que ha traído el club, han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
5: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
4: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
5: ¿Cómo es presenta la nueva temporada?
4: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
5: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
4: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes s'han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
5: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades. No?
6: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
5: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
6: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no?, que a poc van fent, i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a fer a estar davant també.
5: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no?, a Sant Andreu de la Barca i amb el Motoclub, no?, organitzant també.
6: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no?, d'esports senglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, potser no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
5: Festa grossa,
6: Bueno, ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir amb arc Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora sobre Vegas. Altres entitats esportives, com el Club d'Atletisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
7: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... I els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
1: El reportatge sobre la gala dels campions i campiones es va celebrar fa tot just una setmana. El reportatge íntegre i complet el podeu trobar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem dilluns.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Jordi Tortós presenta Perifèrics. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

0: Marihuana. Marihuana.
1: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre ens ha fascinat, sobretot aquest tema, Calentita, que té un vídeo absolutament impagable, que us el recomano. I si hem començat amb Limiñanes, seguim amb una de les artistes o cantants o compositores més personals, més perifèriques que ha donat aquest país. Mallorquina, nascuda a Mallorca de pare macedoni i mare andalusa, ella és Maika Makovski, una de les nostres favorites aquí a Perifèries.

0: live in a bow.
1: Maika Makovsky, una d'aquestes dones d'un talent extraordinari que sempre hem seguit aquí a Perifèries perquè ens ha semblat una de les dones més independents, alternatives, diferents, que no s'ha deixat portar mai per aquest mainstream realment que ens domina. I una altra també de les nostres propostes ha estat sempre aquells artistes que en el seu moment fins i tot van passar desapercebuts. És el que va passar l'any 2001 amb A Falta de Pan, una banda andalusa que el bon amic, com sempre, Mario Pacheco, de Nuevos Medios, va descobrir, va veure que tenien un talent increïble. Van gravar un disc sensacional, es deia En Calzoncillos, i moltes vegades els hem reivindicat com una d'aquestes propostes que han passat sense pena ni glòria d'una manera absolutament injusta. Avui, acabant el programa, pues, els tornem a reivindicar. Nada más que cosas bonitas, así es digo aquesta cançó d'aquell àlbum que es deia En Calzoncillos de l'any 2001.

A falta de pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i jo diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Balogi.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

i d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Va, va mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dobet Naoré.

Dobek Nahoré, una de les joves veus de l'Àfrica central i occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica central, des de, jo què sé, des del sucús o del salsuc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota l'Àfrica central. I seguint les perifèries fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó.

el projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, sènior i el cor brutal al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic i que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, El Mundo, El Món Real, Le Monde Réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèria i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suad Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu, amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suad Massi.

Suad Masi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Umniya, el seu disc del 2019, i que en Rembla sembla l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerim Aresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

A Perifèria ens ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre també poc encara valorat però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

És l'últim treball, gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja, afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino. I sempre, sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani. Noia matanta, c'è me da in noia, noia matanta, c'è me...

Canzoniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro, i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Jar.

I arriba el moment d'acomiadar-nos, és a dir, que arriba el moment de presentar ja l'últim artista, que serà Arof Aftab, aquesta cantant procedent de Lahore, del Pakistan, criada i feta musicalment parlant al Berklee College de Music de Boston, i dir-vos adeu. Ens acomiadem ja de la desena temporada de Perifèries i posem punt i final al nostre programa. Abans de marxar, evidentment, recordar que l'Aleix Alari ha estat, com els últims anys, al peu del canó aquí amb els controls, que també havia estat el David Penedès, al que volem donar les gràcies, com també volem donar les gràcies a la Bet Monegal o a la Nou Ballester o fins i tot al Josep Rocafort, que han sigut les persones que han fet possible aquests 10 anys de Perifèries que s'acaben just ara. Així és que fins sempre. Adéu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat

0: Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Helena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tan lluny.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat, així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos tot l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un mundial i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dilanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut, Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dilanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Caixió. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
0: Per què parlem d'art avui, Carles?
2: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem,
2: igualment,
0: em sembla ja. A Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de la Dors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
3: La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
4: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
3: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més a més acaba de publicar Les pintures de Sixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Sixena o del British Museum?
6: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Sixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament, i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Sixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament, o com a mínim durant bona part del segle XX, dues comunitats autònomes, i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre-Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
3: Uh-huh.
7: En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són de qui les ensenya en aquest moment i, per tant, no? Sempre hi ha una certa nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. De fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, de volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, allà a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, entraia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, perquè de que no ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
6: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, eh? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha un al Manac sobre temes d'aquest tipus. Encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això, i això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un contextos d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres diuen a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més bé o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... No? Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
6: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies, no? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa, perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
8: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... Bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és perquè, de desigualtat, perdó, és que a vegades veieu, sí, jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, tots, clar, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors. Però, clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures a les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de d'arreu, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons, molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
9: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
0: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
10: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
0: I a quina intempèrie ens has portat?
10: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
0: Per què és especial i per què has volgut acabar secció? Perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals aquí.
10: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més al Maresme, sí. Una comarca que ens estimem molt, tant tu com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
10: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
10: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és la, el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest concepte, que deies el refugi de l'aixopluc, suposo que amb la capella, no? També.
10: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
11: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, eh? Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
11: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem, de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
11: sí,
0: en relació?
11: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
11: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementeris.
11: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer de, com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre... de fulla perenne, des d'un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
0: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem... un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
11: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural, on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol, que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
0: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
11: Ah, sí, sí. Això...
0: Bueno,
11: sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
0: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
11: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
0: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
12: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin Rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
12: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
0: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
12: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no?, doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
0: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
12: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure... Mai se m'ha ocorregut, amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs, dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
0: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
12: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com més pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els jocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
0: Abans que... Perdona.
12: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és... Ho

0: persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
1: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions a això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. I l'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien, que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
0: Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
1: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no sóc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
0: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis, que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
1: igualment
0: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més russis del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània, malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial. Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és...

0: la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica el 1934 a la història europea. Schweitzer defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Schweitzer, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Schweitzer no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre per a l'escolta sardanistes de Sant Andreu la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com és tradicional i habitual, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. Precisament, la cobla Els Mongrins ens interpretarà la primera sardana que va escriure el mestre Bosch. Porta per títol Sobre la onada. Va ser la primera sardana escrita per Joan Bosch, escrita a partir de la melodia d'una cançó popular del mateix nom. La va interpretar per primera vegada la cobla La Principal del Llobregat el 17 de juliol de 1960. Ara, però, ens l'escoltarem amb la versió que ens ofereix la cobla Els Mongrins. Sigueu tots molt benvinguts. Sobre la onada del mestre Bosch.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, la primera sardana que va escriure l'any 1960, titulada Sobre l'onada, interpretada per la cobla Els Mongrins. Cobla de la que no canviarem avui d'acompanyament musical, atès que demà, que és Santa Madalena, és festa major a Corbera i també és festa major a Masquefa. I precisament des de fa quasi 80 anys que els mongrins, cada 22 de juliol, per Santa Madalena, són presents a Masquefa. De fet, avui mateix acabem d'arribar d'una ballada en viu i en directe encetant els dos dies tradicionals en què la festa major es vesteix amb la cobla Els Mongrins. Doncs dues de les sardanes que han interpretat aquesta tarda a la plaça de l'estació són les que començarem el programa d'avui. La primera d'elles porta per títol Sardanes a Masquefa, és del compositor Miquel Pons i Pinyol, i ens l'interpreta Els Mongrins.

Sardanes amb Esquefa, de Miquel Pons i Pinyol. Va ser estrenada per la Cobla Montgrins a la Festa Major de Masquefa de l'any 1974. Seguim ara amb una altra de les sardanes que han interpretat els Montgrins a la ballada d'aquesta tarda a la plaça de l'estació de Masquefa, i és de Jordi Molina. Porta per títol La Nina del Cingle. És una sardana de l'any 2002. Jordi Molina va ser primer tenor dels Montgrins durant 13 temporades, del 1983 al 1996. Som-hi, doncs, amb La Nina del Cingle, de Jordi Molina, sardana de l'any 2002.

parlem un moment d'aquesta sardana, la Nina del Cingle, com dèiem abans, d'en Jordi Molina, primer tenor dels Montgrins durant 13 temporades. En Jordi Molina s'ha anat especialitzant progressivament en la tasca d'arranjador i compositor sense deixar mai la seva activitat com a instrumentista de tenora. En l'any del centenari de la mort de Jacint Verdaguer, va musicar aquest poema dedicat a la Verge dels Cingles. Aquesta és una sardana per a coral i cobla, que el compositor ha adaptat també per ser interpretada només per a cobla. L'estrena es va fer a Folgueroles el 19 de maig del 2002 amb els cors de Claver i la cobla Lluïsos de Taradell. Seguim ara amb una sardana del compositor Esteve Palet i Ribes. L'Esteve Palet va tocar amb els Montgrins durant les temporades 1976-1979 com a segon tenor. Amb aquesta sardana, que porta per títol Un despertar a Masquefa, de l'any 2003, ha volgut rememorar el despertar bullicós, però alhora relaxant, i l'aire festiu i perennal de la festa major de Masquefa, la qual recorda encara amb molta estima. Doncs, tot seguit, la sardana que porta per títol Un despertar a Masquefa, d'Esteve Palet i Ribes.

Seguim ara amb una sardana de l'Antoni Giné i Xicó Ira, de Palafrugell. L'any 1978 es recuperava la tradició al cant coral que Masquefa sempre havia tingut. La societat L'Alzinar havia decidit tirar endavant la construcció del seu casal. A fi efecte de recaptar diners per ajudar a finançar aquesta edificació, es va fer una crida a tots aquells que ja havien estat als antics cors i també els qui s'hi volguessin afegir de nou. El projecte es consolidà i així naixia la coral L'Alzinar. L'Antoni Giné, fiscornaire de la Cobla Montgrins, ha volgut celebrar el 25è aniversari de la coral amb aquesta sardana. Cal també esmentar que aquell any 2003, any de l'estrena d'aquesta sardana, es va celebrar un segle de cant coral a Masquefa, 1903-2003. Doncs aquesta sardana de l'Antoni Giné i Xicoira porta per títol Cants a l'Alzinar.

0: Escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim amb l'acompanyament musical dels Montgrins, atès que demà és Santa Madalena, és Festa Major a Corbera i és Festa Major a Masquefa. I els Montgrins hi són des de l'any 1947, any rere any, per Santa Madalena a Masquefa. Per això avui estem gaudint d'aquest enregistrament fet l'any 2003, titulat Masquefa i Montgrins. Seguim ara amb una sardana de Rafael Blanc i Via, director de la Cobla Montgrins de 1977 a 1978. Rafael Blanc va escriure aquesta sardana per mostrar la fidelitat que Masquefa i els Montgrins s'han tingut durant una bona colla d'anys. Aquesta sardana, que és alegre però alhora un punt melanconiosa, vol expressar les vivències viscudes pels músics de la Cobla i els vilatans de Masquefa. Fidelitat, de Rafael Blanc, escrita l'any 2003.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Masquefa Sangalana, de Josep Maria Mata i Balar. Val a dir que tots els textos que avui estic llegint són mercès a un excel·lent treball de recerca d'en Jordi, Tomàs i Elias. Per això és un masquefí que parla en primera persona i de tant en tant llegiré tal com ell ho ha escrit. Josep Mata va ser fiscornaire de la Cobla Triomfal d'Igualada i és el director de la coral Alzinada Masquefa des de l'any 1978. El seu pare, Joan Mata, havia dirigit les caramelles del cor d'homes del nostre poble durant 4 o 5 anys. Va morir l'any 1965 i amb ell es va perdre també de forma momentània l'activitat coral a la nostra vila. Aquesta sardana, Masquefa Sangalana, originalment composada per cantar les caramelles amb el nom de Idili de Pasqua. Al cap d'uns anys va ser adaptada pel mestre Mata com a motiu de celebració de la Festa Major de Masquefa. L'any 1997 va ser estrenada en el concert que habitualment protagonitzen els Montgrins i la coral L'Alzinar. Per cert, que en la Festa Major d'enguany, aquest concert entre la coral i els Montgrins serà demà a partir de 6:45 de la tarda a l'església de Masquefa. Masquefa Sangalana, de Josep Maria Mata i Balart.

tornem a una sardana que porta per títol L'Alzinar. És de Jaume Reventós i Martí, que va néixer a l'Hospitalet de Llobregat l'any 23 i va morir a Castelldefels l'any 1993. Arrel de les seves estades al nostre poble, l'actiu compositor de l'Hospitalet, Jaume Reventós, ha deixat un grapat de sardanes dedicades a diferents persones de la vila. Aquesta està vinculada a la Societat L'Alzinar, entitat que ha encapçalat la dinamització social i cultural de Masquefa. El 24 d'abril de 1994, la Societat L'Alzinar i l'Ajuntament van organitzar una audició on es van interpretar totes les sardanes que havia composat pensant en els masquefins. La majoria d'aquestes composicions van ser estrenades durant els anys 80 per la Cobla Montgrins a les ballades de la Festa Major. Doncs de Jaume Reventós, tot seguit els montgrins interpreten la sardana que porta per títol L'Alzinar.

l'any 2003, el compositor d'Horta de Sant Joan, Tomàs Gili Membrado, va composar una sardana de marcat caràcter heràldic, que ressalta el concepte de vila i que fa treballar de valent a tots els músics de la cobla. Els Montgrins, durant força anys, han interpretat i gravat bona part de l'obra d'aquest prolífic compositor. Aquesta sardana de Tomàs Gili Membrado porta per títol Masquefa, Vila Amiga.

Anem ara a un dels músics de la Cobla Montgrins, el trompetista Florenci Trullàs i Altimira, nascut a Manresa, que també es va atrevir a composar una sardana, en aquest cas dedicada a Masquefa. L'any 2002 els hi va dedicar aquesta sardana que porta per títol Com a casa. I és que els músics de la Cobla Montgrins sovint diuen que a Masquefa s'hi troben com a casa. En Florenci Trullàs ha composat una sardana que vol recollir aquest sentiment. Després d'un cant de tenora dolç inicial, la sardana evoluciona cap a un final airós. És una composició apropiada tant per al ball com per escoltar. Doncs de Florenci Trullàs, que durant molts anys va ser trompetista dels Montgrins, la Cobla ens interpreta aquesta sardana que porta per títol Com a casa, de l'any 2002.

I acabarem el programa d'avui amb un barjota, concretament, que porta per títol Visca la serenata, de Marcel Artiaga. Marcel Artiaga ha volgut dedicar aquest barjota a la típica serenata de festa major que es fa a la plaça de l'Ajuntament de Masquefa. El so del metall ens fa pensar en els barjotes de sempre, però en aquesta composició el protagonisme és per al tible i la tenora, i com a bon barjota no podia faltar-hi un pinyol, que en aquest cas és a dues veus, tible i tenora. En el passatge del vals lent s'hi afegeix un triangle interpretat pel malaurat i ja traspassat Ricard Parés. Amb aquest barjota us diem adeu-siau i que tingueu molt bon cap de setmana sardanista. Adeu-siau a tots.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via en Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. I, a més, avui tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, de MeteoSap. Comencem. Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana. Ens acompanya Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Per cert, avui és la darrera previsió del temps de la temporada. Per tant, avui, Carlos, has d'afinar. Demanarem el temps del mes d'agost, també, i principis de setembre.
2: No. Sin problema.
1: Farem la previsió, com sempre, els quatre propers dies. Carlos, però abans, resum de la setmana.
2: Bueno, pues una setmana más, Jordi, tenemos que hablar de tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones apreciables en nuestra zona. Y digo apreciables, ya que el martes por la mañana pues llegaron a caer algunas gotas en diversos momentos, pero tan poca cosa pues que no dejaron registro en el pluviómetro, pero sí que bueno, pues llegaron a caer esas gotas el martes por la mañana. Y pues cómo no, las temperaturas pues que no dan tregua y han seguido siendo muy altas, con máximas bastante estables, vamos a decir. No han variado mucho entre unos días y otros, oscilando entre los 35,2 que tuvimos el martes, la más alta, y los 34 grados de ayer jueves, que ha sido la más baja. Las mínimas pues han oscilado entre los 24,4 del martes y los 22,4 también de ayer jueves, que podríamos decir que fue el día un poco más, entre comillas, fresco de la semana, pero ya vemos máxima de 34, mínima de 22,4.
1: Doncs aquest és el resum. Ja anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge, temps similar, Carlos, variació.
2: Bueno, pues por fin parece que tendremos algunos cambios. Ahora los vamos a explicar. Y es que la entrada de un poco de aire frío en altura, especialmente, pues parece que de cara al domingo, provocará un aumento de la inestabilidad que nos podría dejar algunos chubascos tormentosos en nuestra zona. Antes de eso, hoy viernes seguiremos con el mismo tiempo de toda la semana. Dominio del ambiente soleado. Avanzada la tarde, ya cruzarán el cielo pues bandas de nubes medias y altas, que de forma local no se descarta que ya puedan dejar escapar algunas gotas, aunque parece que más hacia el interior, y en cualquier caso de producirse aquí pues sería muy poca cosa. El sábado ya tendremos algo más de inestabilidad, una jornada con ya mucha más nubosidad que todos estos días, y por la tarde se formarán pues chubascos, muy posiblemente acompañados de tormenta, en zonas de interior. A priori no deberían afectarnos aquí en San Andreu, pero esto es lo que dicen los modelos. La experiencia nos dice que con tanto calor acumulado de tantos días y con esa presencia de algo de aire frío, no se puede descartar pues que también nos puedan afectar aquí en San Andreu, de forma quizá algo más local, porque no parece que seamos la zona pues donde se vayan a producir con mayor probabilidad. Pero ya digo, este calor de tantos días, muchas veces cuando se forman hechos chubascos, pues no es extraño que abarquen más terreno del que en principio nos marcan los modelos. Y el domingo pues parece que sería ya el día más inestable, debido pues a que tendremos el grueso, ¿no?, del aire frío en altura en nuestra vertical, por lo que las precipitaciones en forma muy posiblemente de chubascos y acompañados de tormenta casi con seguridad, pues nos pueden afectar en varios momentos del día. Parece que más probables de madrugada y hasta media mañana, y nuevamente pues por la tarde con algo más de intensidad, podríamos decir, porque ya por las tardes esas tormentas de tarde no pues son algo más de desarrolladas. Todo este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, que por fin volverán a valores más acordes a la época del año en la que estamos. Esto quiere decir que, aunque bajarán, pues seguirán siendo altas, ya que estamos en plena canícula, que es estadísticamente el periodo del año en el que pues se registran las temperaturas más altas, y que abarca del 15 de julio al 15 de agosto. Así que, bueno, pues las máximas bajarán. De los 35, 36 grados que estamos teniendo pues prácticamente esta semana, pues a 30, 31 de cara al domingo. Bajan, pero ya digo que serían los más normales para la época, que serían un poco pues estos valores. Las mínimas también bajarán, pasando de 23, 24, 25 incluso, de estos días a 21, 22 de cara al domingo. Y Jordi, por desgracia, pues no parece que este tiempo así un poco más fresco, inestable, pues vaya a tener continuidad la semana que viene, en la que volveríamos a un tiempo pues muy similar al que hemos tenido últimamente, con ausencia de precipitaciones y temperaturas que nuevamente volverán a subir de forma clara, especialmente con el paso de los días.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Per tant, doncs algun canvi s'espera. Has dit baixar de temperatures, tenint en compte les altes temperatures que hem tingut. Sí, baixaran, però...
2: Volveremos a lo normal, que en esta época...
1: No tindrem 20 graus, claro, tindrem una miqueta més.
2: Volveremos a lo que seria normal, que en esta época pues es tener bastante calor. Así que, bueno, pues... sí, descenso, però tampoc para lanzar las campanas al vuelo.
1: Doncs, Carlos Lara, avui és l'última previsió del temps de la temporada. Tornem a finals de... Bueno, principis, finals d'agost, principis de setembre, on ja tindrem aquella previsió important, que és la previsió de Festa Major. Ara no t'ho demanarem, perquè sé que no... Es diràs que no, evidentment. Qüestió òbvia, no? Perquè sempre són les previsions, això, 3-4 dies, 4 dies com a màxim, com a màxim.
2: Sí, sí, Jordi, sí, a veces fallamos para el día siguiente, dos días.
1: Bueno, poques vegades, hem de dir que poques vegades.
2: Bueno, però què és això, la meteorologia hemos de entender que és una herramienta, però que pues no sirve para todo. Y hay gente que me pregunta, oye, en las vacaciones, ¿qué tiempo voy a tener? ¿Y cuándo te vas de vacaciones? No, el 15 de agosto. Digo, hombre, pues de momento esperaremos un poquito, y me lo preguntas, pues eso, faltando al menos una semana para poder ir viendo cosas medianamente creíbles, porque, bueno, por hacer previsiones podríamos hacer de cualquier cosa, pero se trata de dar buena información y mínimamente fiable.
1: Exacte, doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada, no només amb les previsions del divendres, sinó també amb aquelles connexions d'urgència on es donaves l'última hora sobre diferents fenòmens que s'han produït al llarg de l'any, i també doncs, per haver estat una temporada més al capdavant del Lloveu Trener, en aquest cas també amb la companyia d'Alan Alguacil. Recordeu que l'últim Lloveu Trener que es va fer aquest mes de juliol parla de l'eclipse del dia 12 d'agost, eh?
2: Si alguno se anima a verlo, pues allí tiene toda la información de dónde puede ir y de, bueno, pues de cómo verlo con seguridad, sobre todo, y pues en algunas zonas que se vea completo y que se pueda disfrutar.
1: No os compreu las ulleres en qualsevol lloc.
2: Eso.
1: Y aquí no el veurem.
2: Aquí veremos casi la totalidad, pero no completo, con lo cual nos tendremos que desplazar no muy lejos de San Andreu, pero para verlo completo... Habrá que desplazarse.
1: Doncs Carlos Lara, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada i bon estiu.
2: Igualmente, un saludo, feliz verano a todos nuestros oyentes, también a vosotros, y nos vemos, pues eso, para la previsión de nuestra Festa Major.
3: Vía directa, Radio Sant Andreu. L'actualitat a Vía directa, de dilluns a divendres, a Radio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major.
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la Festa Major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la Festa Major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
4: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
1: A més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
4: sí,
1: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot més que res el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
1: i
4: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
4: mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què incabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
5: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist Casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
5: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
5: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els ous de drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
5: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els ous de drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
5: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droga i també els ous de drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
3: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat, evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment, hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre, i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digna, i jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
3: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
3: Doncs aquesta pregunta és bona, eh? sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
3: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat molt real i molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
0: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies, ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
3: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el Pla de Barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la Llei de Barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la Llei de Barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta Llei de Barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
0: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
3: o no,
0: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
3: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest Pla de Barris.
0: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
3: perquè
0: pot ampliar.
3: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, yes, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu a la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble per al nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
0: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè ja són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
3: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, eh? I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
3: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta, que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim, no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, eh? I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica a l'espai que entre totes i tots compartim, com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
0: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
3: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema, és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim, l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu de la Barca

0: troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? A la sala de plens?
0: Jo crec que el consens es treballa. Es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat, i això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques, i per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor, regidor de barri, i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat, però que l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, alguns dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
0: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no

0: qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
0: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions i, per tant, que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I, per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant. I jo crec que, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
0: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
0: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu i, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits. I no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat, a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu de la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà a la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Des de Ràdio Sant Andreu hem demanat als diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que posin nota. Estem en el tercer any de la legislatura, que ja està a punt de finalitzar-se, i encarem l'últim any, un últim any que acabarà el 23 de maig del 2027 amb les eleccions municipals. Amb el tercer any de la legislatura hem demanat als diferents portaveus que posin nota als diferents partits polítics en presència al plenari. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM a Sant Andreu, és el primer en puntuar, en posar nota als diferents partits polítics i també a posar nota al seu propi partit, FEM Sant Andreu. En Comú Podem, quina, la nota és del 0 al 10. En Comú Podem.
2: En Comú Podem els hi posaria pues, un 8. Un 8. Haig d'explicar per què? O...
1: Una mica.
2: Vale.
1: Forma titular.
2: O sigui, el 10 no posaré cap 10, ja ho avanço. Ja ho avanço perquè el 10 és l'excel·lència i aquí excel·lents no som cap de nosaltres, de moment. 8, que és la nota que em posaré també a nosaltres mateixos, és perquè hem trobat un sentiment, una sensibilitat des del primer moment amb els companys d'en Comú Podem i amb Isabel Marcos en particular, extraordinària. Sí, el fet de ser formacions polítiques diferents quan es va iniciar aquest camí conjunt de govern podia semblar que, o algú li podia semblar que era un perill o que podia ser, estava destinat al fracàs, i no ha estat així, no només no ha estat així, sinó que de veritat moltes vegades no hi ha diferències. Vull dir, la companya Isabel quan està és una més, és una més, i el tracte, i es veu en l'estima i es veu en detalls, o sigui, i els seus posicionaments també super, super respectats, intenten integrar-se de la millor manera possible en els postulats de FEM. Hi ha una col·laboració boníssima, fantàstica, i en aquest sentit un respecte meravellós, i crec que té mèrit, perquè al final ella està sola també com a integrant de en Comú Podem, i se li ha de reconèixer aquest mèrit.
1: Seguim amb aquestes notes. Partit Popular.
2: Partit Popular, jo la posició la posaré per sota del 5 a tots. El Partit Popular el posaré al 4. El posaré al 4. Jo a la Sonia el respecto moltíssim com a política, però sí que és cert que tota l'oposició en temes importants de ciutat, i l'exemple paradigmàtic són els pressupostos, és que no han intentat ni treballar-se ni portar propostes sinceres i treballades.
1: Som Sant Andreu?
2: Som Sant Andreu, els hi posaré també, sí, un 4, també, sí, penso que hi ha molt bones intencions a Som Sant Andreu, i tota l'estima també al Felipe del Val. Moltes vegades dona la sensació que encara s'estan com situant, no?, a nivell d'espectre polític, no?, i hi ha una certa ambivalència, però bueno, sí que és cert que les formes amb ell són bones, i penso que podien construir coses. O sigui, no construir coses fem Sant Andreu amb ells, sinó entre tots, no? I, bueno, un 4.
1: Vox?
2: Vox els posaré també suspesos, però mira, els posaré un 4,5, i et diré per què. Des del primer moment, malgrat políticament estem a les antípodes, o sigui, és una cosa que és així, o sigui, ideològicament estem a les antípodes, però sí que és cert que s'han pres una miqueta més en sèrio que la resta de formacions polítiques el fet de ser representants públics, i ho haig de dir. Llavors, sí que han fet consultes, és de les poques formacions que quan han presentat mocions han intentat fer trucades abans, han intentat informar-se, han intentat presentar coses que després puguin ser aprovades, no? Perquè al final tu presentes mocions, bueno, pots presentar-la perquè ets... Bueno, és una manera d'un altaveu, no? Una notorietat, una oportunitat una vegada al mes, però també les vols presentar perquè les vols guanyar. I aquest interès s'ha vist, aquestes ganes de concretar, S'han vist, aquesta seriositat s'ha vist i es valora, i penso que és just donar-los un 4,5. Sí.
1: Anem ara al PSC?
2: Al PSC... difícil, li donaria un 3,5 al PSC, sí. Li donaria un 3,5 perquè... Primer, penso que era evident que els va costar molt pair la derrota electoral. De fet, encara no sé si l'han païda. I és que era molt palpable i molt visible. Llavors, des del minut zero, el seu dinamisme, la seva comunicació, les seves formes, la seva manera... es movia per l'estómac, no tant pel cervell, no? I amb una certa rancúnia, beligerància, a vegades gratuïta... que no construïa, no? Potser això ara està una mica més modulat, però clar, entenc que és un trasbals per ells després d'estar governant tota la vida, no? Democràtica Sant Andreu de la Barca, doncs perdre les eleccions d'aquella manera. Però al final també pot ser una oportunitat des del seu punt de vista, no? Per fer una renovació, per presentar un Sant Andreu en positiu, constructiu, i no hem vist res d'això. No hem vist tampoc projectes, no hem vist concreció. L'únic que hem vist i que hem patit és aquesta negativitat, no? Aquesta reactivitat, aquestes ganes de veure tot supernegre, supercomplicat, una ciutat cremada, enfonsada, no? O sigui, aquestes ganes de passar per sobre nostra, perquè sí, perquè és un dret diví, que ells han de recuperar l'alcaldia, però és que al final és la gent qui decidirà.
1: I finalment FEM, ha comentat abans, en Comú Podem un 8, posaria
2: sí,
1: la mateixa
2: també,
1: nota...
2: Nosaltres també un 8... 8 i mig podríem posar-nos, perquè al final també governar pues, té un cert desgast. Però sí, penso que anem pel bon camí. Evidentment no som perfectes ni estem en l'excel·lència, però ho intentem i penso que s'ha de valorar.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, també posa nota als diferents partits polítics i finalment s'acaba posant nota al PSC. En Comú Podem? De l'1 al 10, eh?
3: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular?
3: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
3: Perquè Podemos, la Isabel... que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar i moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica. I jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
3: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps. Li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament, i veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades, però jo crec que és una bona regidora i a més una persona que s'estima Sant Andreu i ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això que... Però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa a l'oposició.
1: Vox?
3: Vox, es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa, de 0 a 10.
3: Un 0 rotund. Rotund, per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar. I a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som?
3: Som. Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix, i que intenta aportar. Jo l'he vist, no s'ha tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la amb nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home i a més és un bon metge i és una persona que actua de cor i a més té aquest punt de frescor de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: Fem?
3: Jo a Fem li posaria un 1. I li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, i jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres, i no, jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que, i a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats, o sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així, i amb la seva necessitat de buscar de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
3: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10, eh?
3: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem. No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? PSC són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nea Di Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, eh? No a mi. Com a grup municipal, un 9. I donar-los públicament les gràcies.
1: I el següent en puntuar és el portaveu de Vox Sant Andreu, Antonio López. Posa nota als diferents partits polítics en presència al plenari municipal. Si anem parlant dels diferents partits polítics, quina valoració els hi donaria? Per exemple, el Partit Popular.
4: La valoración, bueno, la compañera Sonia hace su trabajo y somos coincidentes en bastantes o en casi todas las cuestiones. Y bueno, valoración, si tuviera que darle una puntuación, pues le daría un bien. Bien.
1: ¿Som Sant Andreu?
4: Som Sant Andreu, lamentablemente el compañero Felipe no llega a hacer política, ¿vale? Está allí como representante de actos culturales, sanitarios, y no se ciñe a nada más. Y la política es mucho más amplia, hay que tocar todos los palos. Entonces a Som Sant Andreu un 4, le daría un 4, suficiente bajo.
1: ¿En Comú Podem?
4: Bueno, Comú Podem un 0, totalmente un 0. Comú Podem no tiene salvación, eso todo es... En general es mucho teatrito, mucho teatro, y luego tú ves y te escuchas y no. Y mira que nosotros hemos reivindicado a grito pelado que a los mayores, que es su competencia, que no les falte de nada y se haga todo lo que se pueda y más. Para eso hay que a lo mejor reducir presupuestos de otras partidas y dedicarla a nuestra gente mayor. Y no llega, entonces no da el nivel, un cero patatero.
1: Tot i que abans no ha fet referència explícita, s'ha entès, ara PSC.
4: El PSC también ronda entre el 0 y el 1. También, no. Es lo que he dicho, están allí solo a atacar, a criticar, nosotros también nos refleja, y bueno, lógicamente, con lo que ha hecho Vox en España, pero que ha hecho Vox en España, si no ha hecho nada, y fue muy, muy gracioso aquel pleno en el que Juan Pablo, con la mano en el corazón, le rogaba al alcalde barra gobierno que no nos apoyara una moción. Pero, ¿de verdad van ustedes a apoyar una moción de Vox con lo que ha hecho Vox en España? Me parece indecente. No es cierto.
1: ¿Fem Sant Andreu?
4: Bueno, es el gobierno. ¿Al gobierno qué nota le daría?
1: Bueno, es govern, pues, FEM.
4: Bueno, sí, perdón.
1: ¿Cómo podem?
4: Perdón. Sí, como grupo municipal. También como grupo municipal. Bueno, dada las cuestiones que he comentado antes, la cordialidad con algunos, bueno, con algunos, ya es que ya yo creo que hemos llegado a conseguir el relativo aprecio de todo el grupo FEM Sant Andreu hacia nosotros y viceversa. La verdad, cada vez yo he felicitado, pero con energía a Ana, después de darles lo que le dio a los socialistas, Froilán, bueno, le dio una mano de con perdón de hostias, verbalmente, que bueno, fue apasionante. Y otros también, ¿no? Entonces, a FEM Sant Andreu, con el corazoncito en la mano, le daría un suficiente. Un 5.
1: ¿Al govern?
4: Voy a corregir. Y discúlpame. No, a FEM Sant Andreu le daría un 6 y al gobierno un 5. Como gobierno sería nota un poquito inferior, porque claro, tienen esa pata ahí colgando, que es en Comú Podem, que claro, si no estuviera, yo creo que la cosa funcionaría todavía mejor.
1: I seguim amb les notes i amb les puntuacions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El següent, Felipe del Val, de Som Sant Andreu. En Comú Podem. De l'1 al 10, eh? Ai, del 0 al 10.
5: En Comú Podem. A Isabel, es que Podemos, tú sabes que desde Som Podemos tenemos una... Ya esto viene de Venezuela, no con mi querida Isabel, sino con Podemos, o Podemos con Pablo Iglesias, que no podemos con Irene, no podemos con Podemos. Es que desde Som es así, porque viene lejos, esto viene de todo lo que hizo Pablo Iglesias, Monedero y toda esta gente en Venezuela. Entonces, pero Isabel, que es una gran luchadora social, yo le pondría, pues, mira, un 7.
1: Un 7. Al Partido Popular.
5: A Sonia, mira, es una incansable, es una mujer que está prácticamente sola en la oposición, ha demostrado una coherencia, es RQR, pero ella es una RQR preciosa, así que le pongo un 8.
1: Som Sant Andreu deixarem para el final. Anem ara a Vox.
5: A Vox, bueno, hay una amistad con Antonio Llamador, no quita que haya una amistad, pero hay una línea roja. Hay una línea que no puedo. Yo pienso que ellos forman parte de un partido, de un movimiento que no va en mi línea, y así que yo creo que un 5.
1: PSC.
5: PSC están amigos de toda la vida, son personas que. Estos socialistas que siempre han luchado por San Andrés de la Barca, que han querido siempre el bienestar de San Andrés de la Barca. A Juan Pablo, lógicamente, lo conozco de mucho tiempo. Son 17, 18 años de amistad, cuidados y más, y un 9.
1: ¿FEM Sant Andreu?
5: A FEM, la desilusión en esta puntuación va a ser la diferencia, porque yo tengo una desilusión. Y esto, si lo quieren tomar como algo electoral, algo político, no. Yo tengo de repente una conversación pendiente, un reconstruir, ¿sabes? Un reconstruir una historia. Pero sí es verdad que, hombre, son trabajadores, eso no hay duda, pero priorizan mal y esto para mí es fundamental, no están priorizando lo que deberían priorizar. La comunicación, la transparencia esta de hablar, el diálogo tal, de alta, se toman decisiones como muy deprisa, todo es extra urgente, extraordinario, extra, y por esto es extra, le voy a poner un 7.
1: Finalment, som Sant Andreu. Com s'autoavalua?
5: Bueno, mira, jo no voy a hacer ni más ni menos. Yo creo que nos falta mucho aprendizaje, nos falta, pero tenemos mucha ilusión, mucho corazón, hacemos las cosas de verdad y nos merecemos también un 7.
1: Per tant, la nota un 7 de Som Sant Andreu,
5: sí, sí.
1: A Som Sant Andreu.
5: Sí,
1: no?
5: Sí, sí.
1: De les votacions de Som Sant Andreu, per part del seu portaveu, Felipe del Val, les votacions i les notes de Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Estem a final de curs, per tant, anem a posar nota. Li dic una nota ràpida, li dic al partit polític i vostè posa la nota. En Comú Podem?
6: Un 3.
1: Vox?
6: Un 1.
1: Partit Popular?
6: Hombre, me voy a poner un 8.
1: Som Sant Andreu?
6: Un 6.
1: Partit del Vox?
6: Vox? Te he dicho un 1, ¿no?
1: Un 1? Val. Partit dels Socialistes de Catalunya?
6: Le voy a poner un 7.
1: I fem Sant Andreu?
6: Aquí me lo pones muy difícil. Yo le pondría... No quiero poner un 0, voy a poner un 5.
1: I finalment, les valoracions i les notes d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem, posa nota també a la resta de formacions polítiques presents en el plenari municipal. Doncs anem a posar notes. També demanarem nota d'En Comú Podem, però això serà cap al final. Al Partit Popular, quina nota li posaria?
7: Bueno, al Partit Popular yo le pondría un 2 justito. Tengo profundas diferencias políticas, aparte de una relación especialmente difícil por la forma que han decidido ejercer la posición respecto a En Comú Podem, porque han optado por la confrontación constante, agresiva y a veces muy desagradable. Y supongo que responde a una estrategia política que ellas consideran útil, pero que es una forma de hacer oposición que dificulta el diálogo, construir acuerdos.
1: ¿Som Sant Andreu?
7: Bueno, Som Sant Andreu, a Felipe del Valde tengo cariño en el ámbito personal, porque es una persona cercana y afectuosa en el trato, pero políticamente creo que tienes dos retos importantes, que es construir un proyecto que no sea personalista, que vaya más allá de su figura personal, y desarrollar una visión más global de la ciudad, no quedarse en cositas pequeñas, en centrarse en cositas pequeñas. Le voy a poner un 4 y creo que puede mejorar.
1: ¿Vox?
7: Vox, no lo puntuaría ni siquiera. Es un grupo que tengo discrepancias políticas profundas, que no comparto para nada su visión en contra de los derechos humanos más básicos, que creo que no, y esto lo digo también desde el respeto, ¿no? Que a veces cuando hablo con ellos no saben en el partido que están, no saben lo que están representando. Vamos a ponerle un 1 por la parte personal.
1: Del 0 al 10, Partit dels Socialistes de Catalunya.
7: Pues al PSC yo lo voy a suspender, yo le voy a poner un 4. Yo creo que con la experiencia que tienen, con tantos años de gobierno, con lo que saben de la ciudad, con lo que saben, ahí hay personas que llevan mucho tiempo y que saben negociar, que saben trabajar, creo que no han acabado de encajar el perder, estar en el banquillo del gobierno, y que le tocaría tener más capacidad, pues, y más humildad, y más capacidad de ser proactivos, de diálogo, de acuerdo y de trabajar en pro de la ciudad, no esperar desgastar al gobierno para ponerse ellos.
1: FEM Sant Andreu, amb qui comparteixen govern?
7: Bueno, con FEM la verdad es que la relación política es muy cordial, son responsables, tienen muchas ganas de transformar la ciudad con el proyecto que ellos tienen. Yo les pondría un 8. El reto que tenemos con FEM es poder visibilizar más las dos formaciones de gobierno que estamos, En Comú Podem y FEM, tener una visibilidad más equilibrada, que la ciudadanía conozca más el trabajo del gobierno en su conjunto, que no quede tan marcado, ¿no?, en el alcalde y en FEM, y en ese sentido creo que es el área de mejora.
1: I finalment, En Comú Podem, el seu propi partit, quina nota li posaria? Del 0
7: bueno,
1: al 10.
7: Yo creo que estamos haciendo un trabajo brutal, brutal, con las fuerzas que tenemos, que solo es una regidora en el gobierno, que tenemos parte de la oposición muy beligerante contra nosotras, que además estamos en las regidurías que llevamos, hay un trabajo brutal que nadie duda de que es así. Yo pondría un 8,5, siendo humilde, y porque tenemos un reto que es visibilizarnos mucho más y transmitir a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido creo que podemos mejorar en todo eso.
1: Les opinions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, posant nota a les formacions polítiques, tenint en compte que acabem ja el tercer any d'aquesta legislatura, que va iniciar-se a l'any 2023 i que finalitzarà amb les eleccions el 23 de maig del 2027. Agraïm als diferents portaveus haver participat d'aquestes notes que els hi hem demanat i també d'haver participat en totes les rondes d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, on hem analitzat durant tota la temporada l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fa una setmana Sant Andreu de la Barca feia un homenatge als esportistes de Sant Andreu de la Barca a la Gala dels Campions i les Campiones. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu. La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
8: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
8: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: El Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
2: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
2: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que tant de bo algun dia no siguin tan petites.
1: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
2: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esport quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació, Germán Olmos.
9: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
9: Sí, sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
9: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
9: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del club de bàsquet Sant Andreu Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
10: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis que, dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
10: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenim una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
10: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
10: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
11: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: A mí está muy bien, ¿no? Que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
11: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
11: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
11: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
12: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
13: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
13: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final en categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i en categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a fer a estar davant també.
1: Feies referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
13: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports senglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes, el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, potser no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues
12: festa grossa, eh?
13: Bueno, ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
14: Molt bona, una bona temporada com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
12: A més, el club de l'atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
14: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
12: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
14: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
15: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
12: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
15: Es muy bueno, estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
12: Això, com afronteu la propera temporada, com es presenta?
15: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
1: Altres entitats com el Club de Tenis Taula Barca Andreu també han aconseguit l'ascens a categoria del Sènior A i també del Sènior B. I altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Porto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau.

Taller Elobús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leibnitz, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leibnitz, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
2: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància.

0: convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a que han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Tornem dilluns amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Bon cap de setmana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tots són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Més estil.

0: d'octubre, Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: He estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més, i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt sí. Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques. Vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona, doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut. Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama ho va passar malament. Jo, vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, no, es veu que no. També vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells, ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No,
1: la vida, a vegades, no sempre... ens dona allò que desitgem, però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Sí! Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest és estat el teu cas.
2: He estat el... Sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. Però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no un altre ja plega, mare meva. Vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara
2: sí.
1: Parlem de literatura, però això,
2: però això sí,
1: és generalitzat
2: àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: és fan, que... Ho fan,
2: ho fan. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i, a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, doncs a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, eh? No m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Que ho envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. Oh, aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu... Ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, no, no, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que, què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglarà?
2: Què arreglarem?
1: No.
2: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal.
2: Bé,
1: i en fem una altra.
2: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista, és perquè també se l'escoltin els joves. Perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostra, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. No. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana... Tornar-la a posar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posada
1: aquella
2: torta.
1: Aquella s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem-ho a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia... molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i perquè i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però era una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo. I, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps amb aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho. No, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle i Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor. I llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell per exemple, a la Casa del Libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci, i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també, igual, ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però...
2: Exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí. No hi havia lloc millor per néixer, perquè està, que a més a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo que van treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada 2x3, no passaves ni un pam que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho
2: no
1: tot, perquè si no,
2: no
1: acabarem al carrer.
2: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare doncs, em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taulf, a Montessori, i clar, de vegades, doncs, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar, perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què. I
1: tu enganxada allà, a les pedres,
2: allà,
1: i
2: mirant
1: jo arribaré a l'escola.
2: Ja, sí.
1: Però ara
2: sí,
1: les
2: perquè
1: pedres.
2: Tampoc em matava, anar a l'escola.
1: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Uh-huh. Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí. Això volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
2: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí,
1: sempre surt.
2: Això bueno, expressar-nos.
1: Ja només de mirar-la amb ella, o sigui, estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes. Ella ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Digo, és sí, que t'escolto i no
2: deia buenas tardes, buenos días, i com està vostè? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
2: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar, això, a més, és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament, vaig aprendre a escriure correctament el català, i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer, perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
2: Vinguin d'on vinguin.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
2: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, i era molt nefasta.
2: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques la filla.
1: Jo també. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
2: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, Tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques
1: entremig.
2: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
2: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig incapacitar, jo mateixa.
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de, bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
2: Sí, veus una altra coincidència, que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà, que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
2: Potents.
1: Sí, sí.
2: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
2: No! T'agraden les dones que lluiten, que són valentes... Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
2: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
2: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
2: les has triat
1: també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
2: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
2: Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella...
1: Bueno,
2: clar, tot en castellà, eh? Però aquests contes... Ell llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
2: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, eh? I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit, eh?
2: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que veia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, pues, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
2: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
2: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
2: Oh.
1: Sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles... I que et masti... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
2: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven... en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris,
2: sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estava en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb el Folch i Torres, és curiós també.
2: Sí.
1: Això
2: també era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre, també, a veure, també he de dir que a casa donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus, i Maria del Carme, perquè posant veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feies, i eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
2: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Eh? Maria Carme era de guerra.
2: I la cosa habitual, nena, s'acord.
1: Si deien nena, anava
2: si
1: bé.
2: Era, si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de apagar el llum i amagar-ho tot.
2: Sí, amagar-ho.
1: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
2: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
2: Se m'ha passat volant.
1: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de ser, havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís...
2: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
2: Les traduccions.
1: Mira!
2: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida, eh?
2: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
2: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
2: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
2: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus.
2: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys
2: tant
1: i tornem.
2: Som-hi.
1: Tornem a trobar. Moltes gràcies, d'acord.
2: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
1: Bé, la història... A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes I aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això et dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Jubón són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
1: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que, com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I allà faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves bessones, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
1: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rancors, tots n'hem conegut, rancors familiars, rancors de poble, rancors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no?
1: Sí.
3: Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
1: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? Del que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
3: Clar. I a més, si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell. I jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui, que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes, o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança, jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
1: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures, o anar a la biblioteca, o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses.

0: sempre, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
1: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu doncs, fins i tot els ulls de poll del peus. No? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes, en tinc potser uns 150 o 200 de diferents, no del mateix, sinó de, no faig com el com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Buntu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi han centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
0: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però l'he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
1: Sí. Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment doncs també han sigut nens.
0: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt... Però molt dolents, eh?
1: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
0: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
1: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant...
0: Però passen.
1: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
0: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
1: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
0: Ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets, que al final és la llavor de tot plegat, i també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
1: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
0: I només us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt. De debò, està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
1: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè... explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
0: Hi ha molta teca, per això jo donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que

0: És que no trobareu ni un foradet, tot està tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
1: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tenim, bueno, tinc un projecte acabat, també per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però en tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
0: Més?
1: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
0: Calla, calla, això m'encanta quan feu aquestes
1: coses. I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
0: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
1: A veure, gràcies.
0: Moltes gràcies. Estiu, obre-li,
2: trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anion a seo que hipopers, chan un Kim Jun-so im nida, socan Kim Jun-so, cansan mida, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 274 de K-Pop History. Començarem aquesta edició actualitzant més temes K-Pop de la primavera 2026 i ho farem amb el retorn del grup de noies IOI, que eren 11 noies quan van debutar en el seu moment el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles. En el seu poc temps que van estar actives, van arribar a guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. A més, membres del grup han acabat siguent solistes, per exemple, Changa o Chongyang de les Bushi Sonjo, i altres també han acabat sent membres de Pristin, Gugudan i Wikimiki. Ara han tret i han tornat com a 9 noies a l'extended play IOI Loop, el 4 de maig d'aquest 2026. De fet, és com a celebració del seu 10è aniversari de debut, del qual ja havien tret un avançament del tema Goodbye with a Smile, que era una edició de l'any 2016. Ara les escoltarem amb el single Suddenly, en el que fan servir un synth-pop modern, i la lletra hi ha participat John Somi, on en aquest cas en descobreix les emocions que tornen de cop. Porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat de les IOI Suddenly.

escoltarem ara la novetat de Show No and Young One, subunitat dels Monsta X, que van debutar amb aquests dos membres del grup el 25 de juliol del 2023. Els trobarem des de l'Extended Play l'OVNI del 21 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Do You Love Me, que mostra les emocions de dues persones que s'atreuen i rebutgen mútuament mentre busquen respostes. De fet, es va repetint dins de la cançó moltes vegades si l'estima o no, Do You Love Me or Not. Porten més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat del Show No and Young One, Do You Love Me.

Escoltarem ara un nou tema de les Bua. 5 noies, 4 coreanes i una japonesa que van debutar el 15 de maig del 2020. Les escoltarem des del single digital YXY, que és Wish Wish Y, del 13 de maig d'aquest 2026. És un tema agradable i melòdic amb arranjaments de guitarra i bateria que sona clàssic i està pensat per al seu 6è aniversari de debut. El títol fa referència al seu fandom i les emocions compartides aquest any. Escoltem, doncs, aquesta, diguéssim, celebració de les WA YXY.

Escoltarem ara el nou tema dels Shakers, 10 nois, 9 coreans i un tailandès, que van debutar a Corea el 30 de març del 2023 i al Japó ho van fer el 7 d'agost del 2024. Els escoltarem des de l'estand de play Route Zero de Hora, del 19 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Okai, que és un tema amb molta energia en el que criden a raptar les normes de la societat. Amb un videoclip amb elements de fantasia que ja porta més de 10 milions de reproduccions als seus 5 primers dies, escoltem la novetat dels Shakers, Okai.

Tenim més debuts aquest any. Ara seran les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que ho han fet amb l'àlbum Heart Bite Legacy el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Lost in Pro. Cal recordar que no és habitual un debut amb un àlbum complet, però ajuda a oferir més varietat de conceptes i música del grup, clar. Tornant al tema, ens dona una melodia pop dins d'un ritme lleuger, inspirat en el New Jack Swing de finals dels 90 i té tocs de Y2K d'inicis dels 2000. Naturalment, tot això té sons retro de guitarra i sintetitzador. La lletra parla de mantenir la pròpia identitat fins i tot en moments de crisi. De moment, el videoclip oficial porta més de 2 milions de reproduccions en 2 dies. Escoltarem en realitat la versió de la performance degut a que el videoclip oficial té algunes falles de so i que no està molt equilibrat. Escoltem, doncs, les Heart of Woman, Lost in Pro.

Ara escoltarem un nou treball solista de Jun Sanà, membre dels Astro, amb els que havia debutat el 23 de febrer del 2016. Ja havia debutat com a solista el 6 d'agost del 2024 amb el seu primer Sunday Play Dusk. El trobarem ara des del que és ja el seu tercer Extended Play No Reason del 20 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal I Decaim Me. És la inicials de I Don't Know Me, de No Em Reconec. La lletra confessa que ell mateix tampoc es reconeix. La música té unes influències funk i hip-hop amb un baix persistent, amb tocs de metalls, que, a més, recordem que és un videoclip que porta ja més de 8 milions de reproduccions en 12 dies. Escoltem, doncs, Jun Sanà amb I Don't Know Me.

0: 1980s.
1: Tenim novetat del grup de noies Queen's Eye, que havien debutat Sigensis el 24 d'octubre del 2022. De fet, es van reorganitzar més endavant, amb sortides i entrades. De fet, Jenna va sortir el 2023 i Anna, Narin i Damin van sortir el 2025. Ara segueixen 106, 5 coreanes i una tailandesa, amb aquests canvis, com hem dit, i han tret el seu segon Extended Play, Prism, episodi 2, el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Y2K. El tema naturalment juga amb la nostàlgia i estètica d'inicis dels anys 2000, tot i que el so és una reinterpretació d'aquella època. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial els seus primers 4 dies. Escoltem la novetat de les Queen's Eye, Y2K.

Ja tenim un nou treball dels 5 nois actuals que formen Zero Base One, que van debutar el 10 de juliol del 2023. Recordem que van començar siguent un total de 9 membres i als inicis d'aquest 2026, 4 se n'han sortit del grup en no renovar contracte. Tot i això, encara van acabar participant en el World Tour Here and Now del 25-26, que ha acabat aquest mes de març. Ara, amb la nova formació, els escoltarem des de l'escena Play Ascent del 18 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Top 5, que té un so hip-hop amb elements dels 2000. El títol de la Top 5 fa referència a les 5 coses que més li agraden de la noia amb la que ha passat la nit anterior, i les anomena els seus llavis, el seu estil, els seus petons, el seu somriure, i número 1, el fet com el fa sentir. El tema ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de maig, un show champion el 27 i un M-Candon el 28. Porten més de 50 milions de reproduccions en el videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Zero Base One Top 5. Last night, made a list on my top 5, top 5.

Number one, how you make me feel like. Els sis nois que formen Alpha Drive One, grup que ha debutat el 12 de gener d'aquest 2026, ja han tret el single àlbum No School Tomorrow el 26 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal OMG, que és un hip-hop R&B que combina ritmes enèrgics amb sons moderns de sintetitzador. La lletra parla de les emocions caòtiques dels adolescents comparant-les amb un clima impredictible. Amb més de 61 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 8 primers dies, escoltem aquest tema OMG, inicials de Oh My God, dels Alpha Drive One. Oh my God.

Recuperem els sis nois que formen Tuas, Tuosu, en coreà. Havien debutat a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el que és el seu segon single, To All The Possibilities. La lletra parla de la confiança en poder adoptar qualsevol forma que la seva parella desitgi d'ells. Porten més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem els Tuas amb All The Possibilities.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar siguent na 12 a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Recordem que Mashio i Yedam van sortir del grup el 8 de novembre del 2022. Ara s'escoltarem des de la gent de Play New Wave del 1 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, If I. Amb una base minimalista i un rap enèrgic, la lletra parla de la voluntat de superar els propis límits. Porten més de 38 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat dels Treasure, If I. What if

Recuperem les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Cicel, Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Ja les vàrem escoltar a l'anterior edició des de l'àlbum Lemonade amb el single avançament World Different Animal, on els hi col·laborava G-Dragon, i amb el que ja han guanyat un Music Bank el 5 de juny. Ara escoltarem el single que dona títol a l'àlbum, Lemonade, que juga amb el concepte de si la vida et dona llimones, festa llimonada, en una metàfora de convertir els problemes en oportunitats. Tot això amb un ritme electrònic potent i refrescant. El videoclip oficial porta més de 27 milions de reproduccions els 8 primers dies. Escoltem la novetat de la SESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Anem ara amb la novetat solista de Dong Yung Bae, conegut artísticament com Tae Young, membre dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006. L'escoltarem des de l'àlbum Quintessence del 18 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Life Fast, Die Slow, que és un tema sine wave amb pop progressiu i actitud punk, on parla de perseverar enfront d'una realitat en canvi constant. El videoclip oficial porta més de 10 milions de reproduccions en dues setmanes. Escoltem la novetat de Tae Young, Life Fast, Die Slow.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Jun Soo.
1: Ximinà, que ens hem anirà. I donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans de passar a la darrera estrena, recordem que la J.O.I., amb les que hem començat aquesta edició amb el tema Suddenly, han guanyat un show Music Core el 13 de juny. Ara sí, acabarem amb les 24 noies que formen Triple S, Triple S en coreà. Tot i que es fan i es desfan diferents subunitats amb votacions dels fans, ara les escoltarem al complet des de l'Extended Play Love and Pop per One de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Baby Flower. La lletra i el concepte visual parla d'unes noies que pateixen les dificultats pròpies de l'adolescència amb un missatge d'ànim, en què totes són iguals, així que millor créixer totes juntes com flors. Tot això en una música enèrgica amb influències rock i tornada pop. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de juny, un Show Champion al 10 i un Music Bank al 12. Amb més de 32 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 12 primers dies, escoltem la novetat de les Triple S, Baby Flower. Sancho.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg de la setmana.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, ja s'han entrat a la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no? que permet, no? Amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no? que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no? que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits, el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no és tan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no? A casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns ens diuen que quan no ets de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
4: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social, jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques, hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
5: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
6: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
7: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... li agrada estar i interessar-se per la vida social participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que... con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
8: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos además que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
9: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no, les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
10: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
10: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
11: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla de d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
11: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
11: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, amb el en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
11: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
11: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
10: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
10: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista. De los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
0: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu. Serveis informatius.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclús la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber, que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
3: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
3: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, bueno, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
3: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
3: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, doncs que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
3: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
3: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
3: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
3: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
3: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
3: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
3: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
3: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys d'aquesta entitat?
3: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
3: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
3: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
3: Sí.
0: A més d'un segle.
3: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
3: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
3: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
3: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara a Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quin records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
3: sí,
0: no?
3: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
3: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
3: quan
0: i
3: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
3: Va.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
3: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
3: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: A l'InfoSap expliquem les notícies.
0: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girivet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
4: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, eh? En una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o descens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
0: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
4: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
0: El Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
1: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu, i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
0: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens.
1: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina, i que ara mateix fins i tot el seu espai

0: no seria possible, i també el meu agraïment.
1: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
0: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes de que arribi, i també és una data en el calendari supermaca.
2: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
3: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
1: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
3: Sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
1: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
3: Sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
1: Com afronteu la propera temporada?
3: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
2: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la gala dels campions i campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
1: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
4: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
1: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
4: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
1: Sobretot també tenir una molt bona base, no?, que això també ajuda a anar creixent.
4: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
1: Com s'espera la propera temporada?
4: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
2: El Club d'Hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
5: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
1: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
5: Sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Com es presenta la nova temporada?
5: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
5: Sí, en novembre la nit de l'esport local, y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
2: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verplay rebut per l'equip a la via femení, un guardó que premia els valors de respecte

0: companyonia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego. Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades.
1: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pot fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
0: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
1: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
0: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
1: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
0: Festa grossa, eh?
1: Bueno, ara hem que sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
0: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Arranz.
2: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
0: El reportatge sobre la gala dels campions i campiones es va celebrar fa tot just una setmana. El reportatge íntegre i complet el podeu trobar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem dilluns.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: James Wolfgang Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya i les actuacions dels grups eren en directe i van actuar els millors grups del moment com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical. Va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop, influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i després de convertir-se a l'islam amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una sessió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat.

Más que música, más que música, es un estado mental. Mix Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via en Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, a més, avui tindrem la previsió del temps de cara al cap de setmana amb Carlos Lara, de MeteoSap. Comencem. Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana. Ens acompanya Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Per cert, avui és la darrera previsió del temps de la temporada. Per tant, avui, Carlos, has d'afinar. Demanarem el temps del mes d'agost, també, i principis de setembre. No.
2: Sin problema. Sin problema.
1: Farem la previsió, com sempre, els quatre propers dies. Carlos, però abans, resum de la setmana.
2: Bueno, pues una semana más, Jordi, tenemos que hablar de tiempo tranquilo, estable y sin precipitaciones apreciables en nuestra zona. Y digo apreciables, ya que el martes por la mañana pues llegaron a caer algunas gotas en diversos momentos, pero tan poca cosa pues que no dejaron registro en el pluviómetro, pero sí que bueno, pues llegaron a caer esas gotas el martes por la mañana. Y pues cómo no, las temperaturas pues que no dan tregua y han seguido siendo muy altas, con máximas bastante estables, vamos a decir. No han variado mucho entre unos días y otros, oscilando entre los 35,2 que tuvimos el martes, la más alta, y los 34 grados de ayer jueves, que ha sido la más baja. Las mínimas pues han oscilado entre los 24,4 del martes y los 22,4 también de ayer jueves, que podríamos decir que fue el día un poco más, entre comillas, fresco de la semana, pero ya vemos máxima de 34, mínima de 22,4.
1: Doncs aquest és el resum. Ja anem a la previsió. Divendres, dissabte i diumenge. Temps similar, Carlos. Variació.
2: Bueno, pues por fin parece que tendremos algunos cambios. Ahora los vamos a explicar. Y es que la entrada de un poco de aire frío en altura, especialmente, pues parece que de cara al domingo, provocará un aumento de la inestabilidad que nos podría dejar algunos chubascos tormentosos en nuestra zona. Antes de eso, hoy viernes seguiremos con el mismo tiempo de toda la semana, dominio del ambiente soleado. Avanzada la tarde ya cruzarán el cielo pues bandas de nubes medias y altas, que de forma local no se descarta que ya puedan dejar escapar algunas gotas, aunque parece que más hacia el interior, y en cualquier caso de producirse aquí pues sería muy poca cosa. El sábado ya tendremos algo más de inestabilidad, una jornada con ya mucha más nubosidad que todos estos días, y por la tarde se formarán pues chubascos muy posiblemente acompañados de tormenta en zonas de interior. A priori no deberían afectarnos aquí en San Andreu, pero esto es lo que dicen los modelos. La experiencia nos dice que con tanto calor acumulado de tantos días y con esa presencia de algo de aire frío, no se puede descartar pues que también nos puedan afectar aquí en San Andreu, de forma quizá algo más local, porque no parece que seamos la zona pues donde se vayan a producir con mayor probabilidad. Pero ya digo, este calor de tantos días, muchas veces cuando se forman hechos chubascos, pues no es extraño que abarquen más terreno del que en principio nos marcan los modelos. Y el domingo pues parece que sería ya el día más inestable, debido pues a que tendremos el grueso, ¿no?, del aire frío en altura en nuestra vertical, por lo que las precipitaciones en forma muy posiblemente de chubascos y acompañados de tormenta casi con seguridad, pues nos pueden afectar en varios momentos del día. Parece que más probables de madrugada y hasta media mañana, y nuevamente pues por la tarde con algo más de intensidad, podríamos decir, porque ya por las tardes esas tormentas de tarde no pues son algo más de desarrolladas. Todo este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, que por fin volverán a valores más acordes a la época del año en la que estamos. Esto quiere decir que, aunque bajarán, pues seguirán siendo altas, ya que estamos en plena canícula, que es estadísticamente el periodo del año en el que pues se registran las temperaturas más altas, y que abarca del 15 de julio al 15 de agosto. Así que bueno, pues las máximas bajarán. de los 35, 36 grados que estamos teniendo pues prácticamente esta semana, pues a 30, 31 de cara al domingo. Bajan, pero ya digo que serían los más normales para la época, que serían un poco pues estos valores. Las mínimas también bajarán, pasando de 23, 24, 25 incluso, de estos días a 21, 22 de cara al domingo. Y Jordi, por desgracia, pues no parece que este tiempo así un poco más fresco, inestable, pues vaya a tener continuidad la semana que viene, en la que volveríamos a un tiempo pues muy similar al que hemos tenido últimamente, con ausencia de precipitaciones y temperaturas que nuevamente volverán a subir de forma clara, especialmente con el paso de los días.
1: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, doncs algun canvi s'espera. Has dit baixar de temperatures, tenint en compte les altes temperatures que hem tingut, sí, baixaran, però...
2: Volveremos a lo normal, que en esta época...
1: No tindrem 20 graus, claro, tindrem una miqueta més.
2: Volveremos a lo que seria normal, que en esta época pues es tener bastante calor. Así que, bueno, pues... sí, descenso, però tampoco para lanzar las campanas al vuelo.
1: Doncs, Carlos Lara, avui és l'última previsió del temps de la temporada. Tornem a finals de... Bueno, a principis, finals d'agost, principis de setembre, on ja tindrem aquella previsió important, que és la previsió de Festa Major. Ara no t'ho demanarem, perquè sé que no... Es diràs que no, evidentment. Qüestió òbvia, no? Perquè sempre són les previsions, això, 3-4 dies, 4 dies com a màxim, com a màxim.
2: Sí, Jordi, sí, a veces fallamos para el día siguiente, dos días.
1: Bueno, poques vegades, hem de dir que poques vegades.
2: Bueno, però què és això, la meteorologia hemos de entender que és una herramienta, però que pues no sirve para todo. Y hay gente que me pregunta, oye, en las vacaciones, ¿qué tiempo voy a tener? ¿Y cuándo te vas de vacaciones? No, el 15 de agosto. Digo, hombre, pues de momento esperaremos un poquito, y me lo preguntas, pues eso, faltando al menos una semana para poder ir viendo cosas medianamente creíbles, porque, bueno, por hacer previsiones podríamos hacer de cualquier cosa, pero se trata de dar buena información y mínimamente fiable.
1: Exacte, doncs, Carlos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada, no només amb les previsions del divendres, sinó també amb aquelles connexions d'urgència on es donaves l'última hora sobre diferents fenòmens que s'han produït al llarg de l'any, i també doncs, per haver estat una temporada més al capdavant del Lloveu Trener, en aquest cas també amb la companyia d'Alan Alguacil. Recordeu que l'últim Lloveu Trener que es va fer aquest mes de juliol parla de l'eclipse del dia 12 d'agost, eh?
2: Si alguno se anima a verlo, pues allí tiene toda la información de dónde puede ir y de, bueno, pues de cómo verlo con seguridad, sobre todo, y pues en algunas zonas que se vea completo y que se pueda disfrutar.
1: No os compreu les ulleres en qualsevol lloc.
2: Eso.
1: Y aquí no el veurem.
2: Aquí veremos casi la totalidad, pero no completo, con lo cual nos tendremos que desplazar no muy lejos de San Andreu, pero para verlo completo Habrá que desplazarse.
1: Doncs Carlos Lara, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada i bon estiu.
2: Igualmente, un saludo, feliz verano a todos nuestros oyentes, también a vosotros, y nos vemos, pues eso, para la previsión de nuestra Festa Major.
3: Vía directa, Radio Sant Andreu. L'actualitat a Vía directa, de dilluns a divendres, a Radio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
4: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
1: A més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi ha previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
4: sí,
1: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
1: i
4: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
4: mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
5: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
5: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
5: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
5: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
5: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droga i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
0: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments a participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
3: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne, i jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
3: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
3: Doncs... aquesta pregunta és bona, eh? Sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
3: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat molt real i molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
0: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensuals. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies, ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
3: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un Pla de Barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el Pla de Barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la Llei de Barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la Llei de Barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta Llei de Barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
0: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
3: o no,
0: o finalment ho desestima. Si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
3: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest Pla de Barris.
0: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
3: perquè
0: pot
3: ja
0: ampliar.
3: Li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara I potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara una ciutat que en té dos equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara us poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu a la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
0: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
3: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no, les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, eh? I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
3: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, eh? I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements, a vegades, poden, en algunes persones, generar sentiments d'inseguretat. I jo penso que aquí, en aquest sentit, hem millorat molt. O sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim, com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
0: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, qui es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
3: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
0: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
3: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. la gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor, regidor de barri, dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant, jo diré,

0: també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera doncs que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
0: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present, i crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec doncs que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis doncs han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
0: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
0: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat, a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per

0: quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optaran la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes d'il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
0: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot pues, això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major, vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs, funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte, quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Giruet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual de...